La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Hola, hola! Bon dia, què tal? Bona hora, com esteu? Catalunya, com esteu, matineros? Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Matina Codina, RAC 105, ràdio en directe, emotiva, potent, enèrgica. Dic emotiva perquè estem aquí, doncs, una sèrie de persones, d'homes i dones d'aquest país que a les 6 del matí, pel motiu que sigui, si vols m'ho expliques, estàs desperta perquè t'hi poses ara mateix a treballar, perquè et sona el despertador, perquè d'aquí una estona vols estar actiu ja per entrar en marxa a la feina, perquè ets una persona molt esportista i has decidit anar al gimnàs aquest matí, perquè et toca passejar el gos, has de portar la canalla a algun lloc, o has d'anar al metge, o en fi. O plegues ara de treballar, que també hi ha tota aquesta gent que treballeu de nit, que des d'aquí també us recordem i us abracem a aquesta hora quan passa un minutet de les 6 del matí d'aquest 5 de maig del 2026, com passa el calendari a tota velocitat, a tota vela, ja és dimarts i arrenca una nova edició del Matina Codina. Quin dia farà avui? Doncs us ho explico. Pel que fa al temps, fins al migdia més sol que núvols, per tant matí bastant assolellat amb algunes boires a l'interior, tarda amb ruixats al Pirineu i tempestes a l'interior de Tarragona, sud de Lleida i l'interior de Barcelona i de Girona. A última hora arribaran a la costa, però més desgastades, temperatures en lleuger a moderat descens. Per tant, avui una mica més de fresqueta. És el primer que us podem dir sobre la previsió meteorològica. Després l'ampliarem, com sempre, amb la Mònica Usart. Doncs va, escolta'm, no deixem marge a la son ni a la mandra i ens posem a treballar aquí al Matina Codina d'avui, que ens portarà música, molta informació com cada dia i el millor dels bons humors de la ràdio matinal. Poso música de gala perquè avui parlarem de la Met Gala, que és aquest espectacle solidari global, anual, que aquesta nit s'ha celebrat al Museu Metropolità d'Art a Nova York, una gala organitzada per Jeff Bezos. La Mar Puga ens portarà l'última hora de tots els famosos que hi han participat, per exemple, Madonna, també Bad Bunny, la Kylie Jenner, la Kim Kardashian. Veurem com s'han vestit, quins modelets han portat i quan han pagat pel cobert d'aquesta gala solidària. El Sergi Ferrer ens parlarà de totes aquestes coses que no entén del món de la neteja, i el gran Alberto del Matina Codina ens parlarà de tots els fenòmens musicals que estan tornant, com és el cas de l'último de la fila, els Rolling Stones, que han anunciat nou disc pel mes de juliol, o l'Eric Clapton, que molt aviat passarà pel Palau Sant Jordi de Barcelona. I avui aquí al programa també felicitarem el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè és el seu aniversari aquest dimarts i ja en suma 60. I també, com cada matí, tindrem els moments més vistos del prime time televisiu, la Mar Puga i el seu show, que avui estarà centrat en parlar de la higiene dels lavabos. Parlarem de com se li complica la Lliga a l'Espanyol després de la victòria d'ahir del Sevilla al Sánchez Pizjuán per 1-0. Tot això, i tampoc gaire més, no us penseu, en aquesta nova edició, la 1045 del Matina Codina, el show matiner amb més vitamina, que ja queda inaugurat. Ara són les 6 i gairebé 4 minuts. Em faig un cafetonet, acabo de revisar la premsa, i res, fins a les 11 del matí, fent-te companyia, fent-te riure, perquè quedar-se al llit és de covards i perquè la son no ens espanta. Gràcies per acompanyar-nos, i un dia més, un dels artistes que aquest any participarà a la 6a edició dels Premis RAC 105 amb una fantàstica actuació. Estem parlant de Nil Moliner i un dels hits del seu nou treball. Això es diu Me Acuerdo de Ti. Cada matí, això ho afegeixo jo. He cruzado.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Totes les frases típiques de mare i les ha ficat dins una cançó que ha fet amb intel·ligència artificial.
2: Ponte la jaqueta que hace frío, deja el móvil que te vas a quedar tonto. Recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: A Corea del Sud, si això de la ràdio no ens va bé, companys, igual hi podem trobar una feina, okay. Perquè s'ha organitzat un concurs de migdiades.
1: Oh, que xulo.
2: Te la guanyo jo, eh? Te la guanyo jo.
0: Clar, no, no, estaria disputat el tema. Estem parlant d'una competició oficial, eh? Vale. Els participants s'havien de dormir en un parc mentre se'ls hi controlava, perquè dius, això què fas? Fas veure que dorms, sí, i ja està. Sí. No, no, no. Hi havia gent controlant el ritme cardíac. Perquè se suposa que baixen les pulsacions quan estàs dormint. Llavors així valoraven qui descansava millor. I diràs, quin és l'objectiu d'això?
1: Aviam.
0: Doncs no hi havia premi. És que era per visibilitzar que allà, a Corea del Sud, la cultura del treball i de l'esforç fa que la gent faci jornades de 12, 14, 16 hores diàries, la gent està esgotada de manera crònica i han hagut de fer una competició per poder dormir una mica i no estar treballant tota l'estona.
1: Són molts els beneficis de la migdiada i molts estudis que parlen de la migdiada, perquè si passes els 20 minuts és negatiu.
0: Ai, sí.
1: Si dura menys de 20 minuts també, vull dir que... En fi,
3: bon dia, família, tio.
0: Bon dia, Kiko.
3: ¿Qué tal? Oye, yo hubiese ganado este concurso, pero sí. Fijo, vamos.
1: Home, a veure, sí. A Andalusia teniu fama de ser bons fent migdiades, no sé.
3: Sí, hombre, bueno, yo no sé si de Andalucía, pero yo me pego una siesta que de 5 horas no pasan, ¿no?
0: Et fos, no et deixarien competir per professional.
4: Así estás.
3: Exacto. He dicho no pasan, pero quiero decir como mínimo.
4: Ah, vale.
3: 5 horas mínimo.
0: Sí, tranqui. Sempre hables mal, no passa nada.
1: Marc Puga, què vol dir així estàs?
4: Home, aquesta, així està com de mig dormit sempre, no?
0: És veritat.
4: No, com una mica empanat.
0: Bueno,
4: no?
0: Molt.
3: Que, claro, yo hago el horario al revés. O sea, yo por la noche estoy despierto y por
0: Déjalo. Déjalo estar.
1: Cazorla, bon
0: sí,
1: dia.
0: Hola.
1: Quin àudio s'hauria de fer viral aquest matí?
0: Doncs mira, hi ha un programa que es va fer popular a Discovery Max, que ara es deu poder veure alguna plataforma, que és Mi Extraña Adicción. Que com el seu nom indica, doncs tracta de penya amb addiccions molt estranyes, com el cas d'aquesta noia que suposo que es volia aprimar i deuria anar al nutricionista, i el nutricionista li diria, has de tancar la boca i menjar menys. I la noia aquesta doncs hauria de dir, ah sí, doncs aguanta amb la ratafia, ja veuràs.
5: Soy adicta a aspirar toda la comida por la nariz.
6: ¡Ay, la madre me parió!
5: Cuando llega al fondo de la garganta es una sensación muy distinta, pero sigo percibiendo todos los sabores como si estuviera comiendo y bebiendo de forma normal.
7: Escolti, fumem, home.
5: Mi forma favorita de empezar el día es con una tortilla y un café. Está buenísimo. De hecho, tiene un efecto relajante cuando llega al fondo de las fosas nasales.
1: M'estàs dient, Cazorla, que comença el dia esnifant una truita i un cafè.
0: Tot, absolutament.
8: Això m'ho vaig recomanar a mi, també, el nutricionista. Hòstia, anava de cul. Hòstia, no et menjaràs, no, aquestes patates? Això no t'ho acabaràs. Vaig durar un dia.
0: Però hauries de titular, Jan.
8: Però vaig engreixar.
1: Bé, hi ha gent que està molt malament.
0: Sí, sí, sí.
1: No és notícia cada dia a personatges d'aquests.
0: Em molestava molt que fes...
1: Sí.
0: Cada vegada que acabava.
1: Però per mi hi ha un descobriment científic que diu que nota els gustos igual.
0: Sí.
1: Per tant, titular d'aquesta hora del matí és que tenim papiles gustatives al nas.
0: Vale. Sí.
9: Bueno, esto mi compañero Luca no lo podía hacer porque no tiene nariz.
10: Sí,
9: o sea,
10: sí, es verdad. Yo lo hago,
9: no podía hacerlo.
10: Sí, bueno, decir que tengo nariz, lo que pasa es que está de formadilla.
0: Sí, ¿eh? Bueno, de forma ahí.
10: Tú no me vuelvas a mencionar en tu vida, Andy, que te reviento la cabeza.
9: Bueno, hombre, somos amigos, ¿no?
10: No, somos amigos, soy un desgraciado.
1: Gracias, Cazorlas. Per cert, del concert van haver el concert de dijous a
9: Coliseu,
1: ¿no?
9: Lo que son las canciones fueron bien, lo que pasa que no vino ni Cristo.
10: No se presentó ni el guitarra.
11: Matina Codina, només a RAC 105.

0: és el Dia Mundial de Star Wars. Ostres!
1: Per què? Per què us preguntaré?

0: Déu. És una excusa al final per disfressar-se de Chewbacca. Llavors, jo he vist les pel·lis, hi ha molta gent que no les ha vist, però necessiteu conèixer el context per viure a la societat occidental del segle XXI. Us explicaré molt ràpidament de què van les pel·lis, vale? Així teniu tema de conversa. Star Wars va d'una secta que opera a una galàxia molt llunyana i molt gran on tots els planetes són habitables i tothom parla el mateix idioma. Vull dir, hi ha gent que diu que el català i el valencià no és la mateixa llengua, però entre una galàxia i l'altra, el mateix idioma. Llavors, i en aquesta galàxia hi ha una cosa que és la força. I diràs, què és la força? Doncs és la manera que han trobat els guionistes de justificar tots els errors de guió que hi ha. Qualsevol cosa que passi és la força. Vale? Llavors, hi ha uns Jedis, que són els bons, que és una secta que en un món de tecnologia futurista sense precedents i tal van amb una espasa i amb una capa de monjo de Montserrat.
1: Aquests són els que van de blanc?
0: No van de blanc, van de claret, perquè tu com a espectador no t'has d'esforçar gaire. Llavors, els dolents, qui són els dolents? Doncs aquests sí que van de negre i tenen noms gens sospitosos com Darth Sidious o Darth Maul.
2: Quina por! Sí. Sí.
0: Perquè tu com a espectador diguis, ja sé qui és aquest que te banyes, no?
3: Claro, que habla como Constantino Romero, ¿verdad?
0: Exacte. Llavors, un dels dolents principals té asma i està tota la saga sense... Es veu que no han inventat el Ventolin a cap dels 35.000 planetes que hi ha a la sèrie. Jolín. També hi ha un alien que sembla el Jordi Pujol, que parla al revés, però ningú li vol dir perquè fa gràcia que parli així raro. Un altre que és idiota i només parla amb crits i gàrgares, que fa... I té problemes amb la llei, o sigui, podria ser l'Ortega Smith d'allà. I un robot que parla xiulant i que és l'únic que treballa de tota la sèrie. Cap d'aquests que us he dit fins ara té un sou conegut. No se sap de què treballa cap d'aquestes persones.
4: Escolta, hi ha un que s'assembla al Ronaldinho Gaucho, al Java de Jaya.
0: El Jar Jar Binks. Sí, també va acabar una presó del Paraguai, però d'allà. Llavors, el dolent va variant, perquè hi ha com 123 pel·lis. I llavors, un dels més coneguts és aquest amb asma, i quan va morir van fer un altre que no tenia asma, però que anava vestit igual.
2: Spoilers!
0: Tot i estar avançadíssims en aquesta galàxia, sempre mor gent a la guerra, perquè tota l'estona hi ha una guerra, no? Ara. Star Wars, està tot el dia en guerra, vol dir la traducció.
4: Ara.
0: Llavors, sempre mor gent perquè es veu que no han inventat els drons. O sigui, a Ucraïna sí han inventat els drons, però allà has de pujar tu a la nau, a pilotar. Llavors han de posar pares i mares de família. I la conclusió de les pel·lis sempre és que vigila amb el costat fosc, perquè tu pots tenir un dia tonto, tu ets un tio genial, però de bandera, d'ole. Ara, tens una discussió tonta amb el teu jefe,
4: ara,
0: doncs vaig a matar nens.
2: Valen.
0: I això és el que ha passat a Israel. Llavors, això al final és el costat dos, sempre hi ha com el bé i el mal, no? O sigui, el Barça i el Madrid, Palestina i Israel, nosaltres i Flashback.
1: Correcte.
0: Sempre,
1: sí,
0: sempre hi ha uns bons i uns dolents. Llavors, si al final no ho heu entès i tot això no us ha interessat, recuperaré la vostra atenció amb una versió de Star Wars cantada per gossos.
1: Gràcies, Sergi.
5: Ja que no pots triar a quina hora sona el despertador, almenys tria el programa. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Bé, com que aquesta cançó ja la coneixeu, perquè ha sonat uns 2 milions de vegades a RAC 105, hi ha una cosa que no sabeu d'avui, que és el temps que farà. I ahir van passar coses. Un aplaudiment per la Mònica Usart, sisplau.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bé, és que no tenim gaire temps per parlar de les celebracions que vas fer, però ja,
1: ja
0: en parlarem. Tenim 5 hores
1: sí,
0: de programa per davant. I posem el focus ara en la previsió meteorològica, perquè ahir va ploure, i déu-n'hi-do, amb bastanta força en moltes comarques. Avui es repetirà aquesta situació, no?
1: Sí, es repetiran aquestes pluges una altra vegada. De fet, a partir de mig matí es formaran ruixats al Pirineu, sobretot banda de Lleida, també comarques de Girona, punts del prelitoral, i a la tarda aniran a més i afectaran sobretot l'extrem sud de Catalunya, la Catalunya central, el Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, més de 20 litres en 30 minuts, i amb tempesta que la mar s'opedra i també fortes ratxes de vent. Per tant, una altra vegada dia de tempestes a molts punts del país a partir de mig matí. Baixa la temperatura diurna avui al centre i al nord de Catalunya, màximes que es mouran entre els 18 i els 22 graus. Tot i això, ara fa més fresqueta que ahir. Tenim 8 graus a Vic, hi ha 13 graus a Amposta, 11 a Granollers, 10 a Lleida i també a Girona, 13 a Tarragona, i entre 12 i 15 graus a la ciutat de Barcelona.
0: I es veu...
1: Hi ha boires ara mateix, eh?
0: Sí.
1: Boires extenses cap a les comarques interiors, també sectors valls del Pirineu, sectors del prelitoral, on ahir van descarregar aquestes pluges. Hi ha boira avui.
0: Per quin dia posa el final d'aquesta situació inestable?
1: De moment no veig final.
0: No hi ha final,
1: no, eh? I un dia de pluja més general seria dissabte.
0: Hòstia, vale. Bueno, després ho anem comentant,
1: greu,
0: això.
1: Nois?
0: Sí, sí. Jo hi he notat el fresquibri i la humitat de bon matí. Gràcies, Mònica Usart. 2:15. De seguida, totes les notícies, les principals, les generals, d'aquest 5 de maig. El Matina Codina és Bruno Mars.

0: favorits de la nostra programació, és un dels intocables amb el seu bon rotllo, i aquesta cançó de Just Might hem arribat a les 6:34 minuts clavats d'aquest dimarts, marcat per les següents notícies que repassem en format breu al matí, acudint al teu despertador amb més vitamina i de més confiança. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Heu de saber a aquesta hora que hi ha hagut 6 episodis violents des de dissabte a Catalunya. L'últim, un crim aquesta nit a Salt, al Gironès. Una dona ha matat la seva parella i s'ha entregat. Després dels apunyalaments i el tiroteig de les últimes 72 hores, la policia farà més controls per requisar armes blanques. I un estudi alerta que l'extrema dreta fa servir la intel·ligència artificial per difondre notícies falses. En aquests moments assenyalen Vox i Aliança Catalana com els líders en desinformació. L'informe l'ha fet l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial. Més notícies, som els del matí acudint, ja són 4 els instituts que han demanat sortir del pla per enviar Mossos a les escoles, als últims 2 centres de l'Urgell, i s'espera que aquesta setmana facin el pas 3 instituts més, això quan han arribat les primeres crítiques des de la policia. I 9 de cada 10 catalans estan a favor que Brussel·les prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys, ho diu una enquesta del Parlament Europeu. A banda, 7 de cada 10 catalans estan en contra de gastar més en armes i en defensa. Més notícies. L'Iran ha trencat l'alto al foc després de gairebé un mes de treva amb els Estats Units. L'exèrcit iranià ha atacat vaixells nord-americans que intentaven saltar-se el bloqueig de l'estret d'Hormuz i també els Emirats Àrabs i Oman. El Pentàgon s'hi ha tornat enfonsant vaixells iranians. Més notícies. La Fiscalia manté la petició de 24 anys de presó per José Luis Ábalos. La declaració de l'exministre al judici del cas Mascaretes no ha convençut les acusacions. El cas quedarà vist per sentència demà mateix. 6 i pràcticament 36 minuts. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, estudia traslladar a les Illes Canàries el creuer afectat pel brot d'antivirus. Ho decidiran les autoritats espanyoles. Ara és a Cap Verd, però el país li ha prohibit l'entrada. Ja han mort 3 persones i al vaixell hi ha 14 espanyols. No sabem si hi ha catalans. I Barcelona reduirà a més de la meitat els plataners que hi ha a la ciutat. Això després de l'episodi de Sant Jordi. En els propers 10 anys l'Ajuntament en retirarà més de 20.000. I pel que fa als esports, l'Espanyol i el Girona tanquen la jornada número 35 encara més a prop del descens. El motiu és la victòria 1-0 del Sevilla contra la Real Societat. El Girona té ara només 2 punts sobre el descens, que el marca en aquests moments l'Alavés, i l'Espanyol en té 3. En la propera jornada l'Espanyol visita el camp del Sevilla, el Sevilla, i el Girona al Rayo, que virtualment ja està salvat. I avui sabrem el primer finalista de la Champions League, que sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid. El partit és a les 9 del vespre, amb un empat a 1 de l'anada. Demà a les 9, Bayern de Múnich, PSG, amb aquest partit històric legendari que es va produir en el partit d'anada. Què passarà amb el temps? Doncs a partir de mig matí tornaran els xàfecs a moltes comarques, temperatures que patiran un lleuger o moderat descens. I també hi ha una notícia vinculada al transport públic. Avui reobre el tram de l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser, i la línia R4 recupera el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Ara passen 7 minuts de 6:45 del matí. Al matí a Codina fem una pausa i tornem de seguida amb la Mar Puga, les efemèrides, l'Arnau Molet abans de les 7 i també un primer cop d'ull a les carreteres. Bon dia, matineros.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
2: Fira del vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
3: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
2: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
4: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
8: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
9: Càtering per a béns d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
12: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
13: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
14: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
15: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
13: Menys Shazam i més RAC 105. RAC 105.
16: Hi, guys, I'm David Guetta.
17: Hey, this one's my name, by the way.
18: Hi, guys.

0: gairebé 3:45 del matí. Continuem en directe a RAC 105 aquí en aquest estudi meravellós de la planta 3 a l'avinguda Diagonal 477 de Barcelona i per tot Catalunya. Això és el Matina Codina i aquesta cançó que gaudeix una gran popularitat i que ho ha fet trontollar tot aquí a RAC 105 a aquesta hora. És el Gone, Gone, Gone de David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Bon dia, Marc Puga!
1: Bon dia, Ernest! Bon dia a tothom!
0: Quina alegria veure't!
1: Quina alegria la meva!
0: Així de contenta!
1: Sí, avui estic bé. Què n'esprenc, felicitat?
0: Sí.
1: Se'm veu a la cara.
0: Et brilla el somriure. Sí. Ets el color del Matina Codina. Sí. Ets l'energia positiva.
1: Oi.
0: Ets moltes coses i ho saps.
1: Que bonic ets. No, però és veritat que portava unes setmanes una mica de bajón, jo. Una mala ratxa. I ahir vaig fer com un clec, he deixat enrere conductes tòxiques de la meva vida personal.
0: Mal,
1: I avui m'he despertat renovada, feliç, tranquil·la.
0: I això prové de la teràpia o ha estat una autoreconversió, per entendre'ns?
1: Estic fent teràpia, com bé sabeu, i m'està anant molt bé, però no, ha sigut un tema meu, una reconversió meva, i m'ha anat molt bé.
0: Doncs a veure si prenc nota, perquè jo noto una mica de burnout. Jo crec que molts dels nostres oients deuen estar igual. Estem en un punt de l'any, no? Al maig, en què estem una mica sobrecarregats ja.
1: Sí. Doncs des d'aquí ànims.
0: No, per tant,
1: Us heu de permetre estar malament. Jo m'ho he permès aquests dies i m'ha anat bé. Mira, ara sí, ja estic renovada. No esteu sols.
0: Vinga, anem a renéixer tots plegats des del Matina Codina, que és, ja sabeu, un xou despertador natural com l'aigua a Viladrau. Puga, efemèrides.
1: 5 del 5, començarem parlant dels fans dels Rolling Stones. Sí, perquè sabem, vam dir ahir, que treuen nou disc, un nou treball, el proper 10 de juliol, que es convertirà en el seu àlbum número 25 de la carrera, pels 25 anys. I avui és una data clau pels fans, ja que la banda ha alimentat molt aquesta expectació amb una publicació molt recent a les xarxes socials, posant 5 del 5 i una hora, que són les 6 de la tarda, interpretat pels fans i els seguidors, que desvetllaran noves coses d'aquest nou àlbum. Per tant, avui estarem pendents de què diuen els Rolling.
0: M'inquieta bastant el retorn dels Rolling Stones, perquè ahir vam dir que Mick Jagger té 82 anys. Jo penso en el meu pare traient un disco i penso, hòstia, estrany, curiós.
1: Curiosíssim.
0: I fins i tot, et diria jo, venerable. No? És venerable.
1: 100%.
0: Va, més cosetes, Marc Puga.
1: Doncs mira, avui fa 151 anys...
0: Sí. De què?
1: De l'aigua Fontvella.
0: Ah, mira.
1: I no és publicitat, és història, perquè és una aigua que en bevem tots, no sé si és de les que més t'agrada a tu.
0: Quina bevem aquí a la ràdio? És que no m'han
1: aquí mira, Fontvella, justament.
0: És Fontvella,
1: sí,
0: no?
1: És Fontvella.
0: Sembla un anunci ara, però no.
1: I jo no sé, et volia preguntar si tu ets de veure el got mig ple.
0: Sí.
1: Per l'aigua.
0: Em considero bastant optimista, en general. Tot i que tinc aquest tarannà català, que a vegades és com que m'agrada recrear-me en la cosa deprimida.
1: És molt important.
0: Però sí, en general, sí. Ja ho entenc, ja ho entenc. Ja diuen que has de
1: veure el got mig ple.
0: M'he trobat el Manu Guix aquí programat.
1: Ja has dit ara per què?
0: No, i dic...
1: Clar, és que
0: la Mar Puga està en aquest moment perquè funciona per fases, en què l'obsessió és Manu Guix.
1: Sí,
0: val? Llavors, veureu que des d'ara fins que s'acabi la temporada és una Manu Guix cada 2x3 per qualsevol excusa.
1: Per qualsevol excusa. No, fins que em vingui una altra obsessió tonta, saps?
0: Sí,
1: que pot ser de sobte,
0: molt bé.
1: No sé. Vinga, i avui fa 11 anys d'un vídeo de la Rosalía que es va fer molt famós amb Frank Ocean, que va acumular més d'un milió de visites.
2: Jo vull cantar aquesta cançó, digue-li al Pere que la fem, tio.
3: Quina?
0: I per què es va fer viral? Parla en català al principi, no?
1: Es va fer molt viral perquè parla en català al principi i era d'aquestes classes de piano que feia Rosalía i feia aquest cover i llavors tothom el va mirar molt. Doncs mira, ja fa uns anys d'aquest famós vídeo.
0: Molt bé, com l'estimem a la Rosalía, especialment quan parla en català. 12 minuts i del 7.
1: Atenció, que avui és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Per tant,
4: amb
1: avui un dia...
4: Amb la gent més preparada i més honesta possible. Mans netes.
1: Molt important. Mans netes, avui és un dia per recordar, perquè durant la pandèmia tothom estava a mirar rentar les mans, i això s'ha perdut una mica. Doncs no, encara s'ha de fer i després repassarem en quins moments
0: netes,
1: i per què.
0: Mans netes, allò, rentar-les tot sovint per prevenir malalties, també perquè ens anem tocant els uns als altres, i perquè quan veus aquelles ungles negres, hòstia, això tira molt enrere, per tant...
4: Mans netes.
1: Sempre.
0: Després en parlarem, no?, de la higiene de mans, avui.
1: I tant, ara a les 7 en parlem.
0: Doncs va, ara repassem tots els aniversaris dels famosos que avui bufaran les espelmes.
1: Atenció, s'atura el món, no és famosa, però és més important. Avui fa anys, 61, la meva mare, Ernest. La mateixa Ana Izquierdo, avui fa 61 anys, i des d'aquí la felicitem. Felicitats,
0: doncs,
1: mama.
0: Doncs ja saps que jo la tinc en molta admiració.
1: Ho sé.
0: És una dona de bandera.
1: Ho sé.
0: No, amable, intel·ligent.
1: Sí, la bona, mare que em va parir.
0: Molt bona mare.
1: Molt.
0: Que t'estima en bogeria, ja ho saps.
1: Molt, i jo va. Ja també. Vinga, seguim.
0: Més coses.
1: Perquè el mateix dia que la mama, fa anys, el president de la Generalitat, en Salvador Illa, que avui en fa 60.
0: Després parlarem amb ell aquí al matí.
1: Després parlarem amb ell. També el tenista Carlos Alcaraz, avui en fa 23. La tenista Arina Sabalenka en fa 27. Chris Brown en fa 37. I anirem amb cantants, en Craig David, avui fa 45 anys.
0: Oh, que bo, això. Oh.
1: També una grossa. Ella és la Adele, i en fa 38.

0: Uf, és que no puc amb l'Adela. Em té el cor robadíssim. Aquesta veu, aquesta presència, i em sap molt greu que hagi abandonat una mica la seva carrera musical per dedicar-se doncs a l'empresa, també a la família i aquestes coses. Ara sí que s'atura el món per tu especialment, no?
1: Ara s'atura el món. L'Adela em fa 38 i la persona que diem ara els fa al revés, em fa 83, i per això m'agrada tant. Ell és el meravellós, el mestre Rafael.
0: Com està aquest home? Perquè tenia problemes de salut, no?
1: Sí, estava fotut. Ell va sortir a una entrevista dient que no volia parlar i ningú sap gaire més d'ell.
0: Perfecte.
1: Esperem que estigui bé.
0: Vinga, ànims. Què diuen els astres avui?
1: Doncs mira, que avui pels taures és un moment favorable per temes econòmics. Important, els verges tindreu energia positiva per organitzar i tancar assumptes pendents, i els capricorns, bones oportunitats professionals o reconeixement pel vostre esforç.
0: El president Illa és taure.
1: Doncs
0: és taure, perquè justament ahir ho vaig buscar. Va, cop d'ull a les carreteres. Ferran Aràndiga, alguna cosa a dir sobre el trànsit d'aquesta hora?
2: Bon dia, doncs. Comencem avui dimarts. De moment, amb les retencions habituals, no es registren cap incidència fins a hores d'ara. Al nus de la Trinitat ja tenim totes aquestes retencions que impacten de ple de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Sobretot destaquem la ronda litoral, que pateix fins a 6 quilòmetres d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim un quilòmetre de lentitud habitual a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en direcció Tarragona. També a la C58, amb retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze, i també cues a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, pel que fa al vessant Llobregat, d'entrada a Barcelona també tenim retencions cap a la capital catalana per la B23, al Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, o a la A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, fins després. Quin és el hit que has escollit avui per sortir del llit, perquè la gent salti del llit?
1: Avui saltaran pel missatge que té. Avui em vull permetre dedicar aquesta cançó, perquè t'he dit, és l'aniversari de la dona més forta i única del món, que és la meva mare, i vull començar el dia per ella escoltant una cançó optimista, com és la meva mare, que ens ensenya a viure la vida i a ser feliç, Ernest. Per tant, bon dia, amb un tema de Rosalén i Estopa, que es diu Vivir.
3: ¿Sabes

0: Vinga, Rosalén i Estopa i el Vivir, dedicat a la mare de la Barbuda, que avui fa... Quants anys has dit?
1: 61.
0: Molt bé. Hòstia, que jove la teva mare, eh?
1: Jove.
0: Encara està en època de treballar i de produir, eh?
1: La flor de la vida, nen.
0: Plusvàlua. Doncs vinga, per ella.
2: Matina Codina. Abans de les 7...
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Un dels homes que cobra cada mes la nòmina de RAC 105. I no precisament per aquesta col·laboració. Bon dia, Arnau Mulet.
4: No, precisament això. Si vols, anem a parlar alguna hora al despatx, que estaria bé. Bueno, bon dia, Osona, bon dia, Catalunya. Què tal, com esteu, amics?
0: Amb ganes d'escoltar-te. Sí, home, sí. Mes de maig, això ja fa baixada. Sí. I aquest programa, crec que tenim una gran sort de poder-lo conduir i de poder-lo viure, també, nosaltres, que ja, per tant...
4: Sí, no, estem contents perquè treballem del que ens agrada, som feliços, la vida ens somriu, estem ja de cara a l'estiu, cosa molt agradable. Sí. I a veure, anem de cara al torró, si us sembla, perquè sempre us porto coses molt denses, potser divulgatives. Avui no, eh? Avui sí, ja està sonant de fons, perquè la ciutat belga de Le Pen, o Le Pan, no sé com es diu, ha acollit el campionat europeu de crits de gavina.
1: Ostres!
4: Participen, atenció, 16 països i han competit imitant el so de les gavines, com podeu escoltar, us heu d'imaginar, adults disfressats davant d'un micro i cridant així, mira, escolta, escolta.
1: Mare meva.
4: Mola com ho celebren, eh?
0: És increïble l'absurditat a la qual podem arribar els éssers humans, eh? No, però no trobes que en un món enfrontat amb guerres, no, amb pandèmies, etc., ve com molt de gust escoltar aquestes parides? O sigui, saber que hi ha gent que s'ho està passant així de bé, no? És important, eh?
4: I a més et dic una cosa, t'afegeixo una dada que potser és rellevant i important per nosaltres, i és que hi havia una delegació catalana de Palamós. Vella d'aquí que es dedica a fer això, no sé exactament com definir-ho, però és això, el soroll de la gavina. I la guanyadora, pel que tinc entès, és de Vigo.
0: Sí.
4: Que o sigui, que la guanyadora del concurs europeu del cant de gavines sigui de Vigo, també sembla una dada molt rellevant. M'hagués agradat que haguessin sigut els de Palamós, però no ha sigut el cas.
1: Ja que ho fan.
0: No, però fixa't que hi ha una dada que per mi és constatable, que és que has de viure a prop del mar, no? Per imitar bé el so d'una gavina, perquè és... No, és així, vull dir, Palamós...
4: No, hi havia un tio de Vic, per exemple, no? Palamós, Vigo, estan al costat de la platja.
0: Escolta, és increïble el realisme i la versemblança del so, eh? Vull dir que és realment espectacular. Entenc que les gavines poden arribar a contestar això, no? Deuen quedar-se amb el cul dolçat.
4: Sí. Clar.
0: Molet, sí, ho hem d'anar deixant aquí, tio.
4: Vale, perfecte. Vaig practicant per presentar-me l'any que ve.
0: Acaba, intenta fer el so de la gavina per acabar.
4: No ho faré. No.
0: Mar, tu t'atreveixes o no?
1: No.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
6: ¿De qué?
5: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
6: ¡Buah! Con ese Colacao.
5: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
6: ¿Qué más quieres?
5: Más mañanas así.
2: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Pones i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

0: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
2: 84.054 84054
1: sèrie
2: 34034.
1: Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
3: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
4: Anem a comprovar si la felicitat matinal és només a un clic. L'estat d'ànim dels nostres col·laboradors principals. Bon dia, Sergi Ferrer.
5: Venien la Mar i el Xavi discutint ara just abans d'obrir el micròfon, Ernest. Ho dic perquè just
4: no
5: has parlat
4: bon
5: de felicitat.
4: Dia,
5: no, perquè
4: l'ambient
5: és irrespirable ja al Matina Codina.
6: Ah, sí?
5: A aquestes alçades de la temporada la gent ha de saber que ja no ens suportem. I el Xavi i la Mar, que van començar sent grans amics, grans companys...
7: Som millors amics.
5: Ara mateix no se suporten. Hi ha hagut agressions verbals i físiques.
6: Què dius? No ho he vist.
7: No, expliqueu-vos. És que jo no vaig explicar d'aquest senyor res. Ernest, que he vingut molt feliç jo avui.
4: Molt.
7: I a més li he dit, i ja han entrat ells i ja em diuen, ah, vens enfadada. Aquest, no, l'Ernest sap que no.
8: Des de fa 8 mesos aquí, no vens feliç.
6: Jo no he dit res, eh?
7: Hola, Alan.
6: Hola, bon dia.
5: Perquè ens separa un vidre, que si no et trencaria la cara jo.
4: Escolta'm, us asseguro que la Mar Puga està bé, per tant s'acaba la discussió.
7: No
4: bon dia,
7: gràcies.
4: Xavi Cazorla. Tu estàs bé? Vols dir que no ets tu el que té problemes?
8: No, si t'has de dir tant que ets feliç, és que no ets feliç.
4: Hola!
7: És que no t'he de dir a tu si sóc feliç
4: o no. Per què has vingut a encendre el foc avui?
8: No,
4: vull dir que ets un ceniso.
8: Jo entro aquí i se m'ha acusat de no haver agafat el telèfon a una persona que em truca abans de les 6 del matí. Però això què és?
7: Si envio un WhatsApp en horari laboral als meus companys...
8: Si entro a treballar tard, com vols que per mi sigui horari laboral abans de les 7?
4: Que jo ho entengui. Tu has trucat al Xavi Cazorla i no t'ha agafat el telèfon.
7: Correcte.
8: Això.
4: El Xavi ho té, això.
7: Ah, no, ja.
6: I per
7: però no m'he enfadat. Us he demanat als tres un favor, però cap de vosaltres ho ha vist, i ja està. I el Xavi ha entrat empuixant-me, i Sergi, no diguis que no.
5: És veritat que ha entrat amb una energia terra, diferent dic, a la teva.
8: Fas? Pensava que anava tard i ha entrat apartant totes les cadires que venen al mig, entre les quals hi havia la teva.
5: Irrespirable, Ernest.
4: M'agrada perquè just el jingle que he tirat abans de saludar-vos tots era la felicitat matinal és només a un clic.
5: El clic era la vegada de policia per denunciar-nos entre nosaltres.
7: Ai,
4: bé, bon dia a tothom, Lillo, Ferrer, Cazorla, Puga.
7: Bon
4: vinga, tinguem la festa en pau perquè... entrarà la senyora de la neteja, també, aquí.
5: Vols barallar-te, també, tu?
9: El camarote de los hermanos Marx.
0: El turisme en família, de Rosa dels Vents. Aquesta primavera, patrocina aquest espai.
4: I ara només tens 2 minuts, Marc Puga, per explicar el que ens hagis d'explicar.
7: Res, heu vist el Dia Mundial de la Higiene de Mans, de rentar-se les mans, vaja, allò que durant la pandèmia era tan important i ara no recorda ni pitutina.
10: Mans netes!
8: Ostres.
7: La higiene correcta, vull que sapigueu que segons l'OMS salva vides. Una de cada 5 infeccions i una de cada 3 malalties. Per tant, renteu-vos les mans, que és molt important. Sí. I direu, com s'han de rentar les mans bé?
5: Com,
7: Marc? Com
4: es fa això? Sembleu un programa infantil, eh?
5: Sí, de sobte.
4: Allà. No. Dia, heu fet el primer pipí, us heu rentat les mans.
7: Mira,
6: oi, Blas!
7: No, però és veritat que molta gent és allò, es passa aigüeta. No, us heu de rentar bé les mans. I com és rentar-se bé les mans? Primer te les mulles.
4: No penso passar per aquest document.
7: No, et poses sabó i fregues. Has de fregar durant 20 segons. T'has de estar 20 segons allò, tucutu, per tot arreu, pel mes, entre els dits.
4: Puga.
8: Tucutu.
4: Però jo vull fer una ràdio adulta.
7: Perquè hi ha gent que no es renta bé les mans. I ho dic en sèrio. I el tema important aquí és quan s'han de rentar les mans.
5: Ara. Que això no hi ha ningú que se'n...
4: A la dada important, és abans o després?
7: Mira, abans de menjar i abans de preparar aliments. O sigui, si tu vas a cuinar, renta't les mans. I abans de menjar, també renta't les mans.
6: Y antes de ver, també. Que me la lavo antes.
7: Llavors, he llegit, perquè jo sé que el torrente se la renta abans i molta gent no. Jo he llegit un estudi, és que hi ha molts estudis d'aquests. El que jo he llegit diu que després d'anar al lavabo. Aquí no posa que abans. És veritat que, ahir ho comentàvem a la reunió, vosaltres, en el vostre cas, us toqueu les vostres parts íntimes, no? I les dones també ens hem de netejar, d'alguna manera. Llavors, rentar-te abans no està malament, però segons el meu estudi no fa falta. Com que te la rentis després d'anar al lavabo, és suficient.
8: Yo no me las lavo ni antes ni después. Ja, y así luego si alguien me huele la mano, pues que vea lo que hay.
7: Molt important, després de tos, esternuts i aquestes coses, després de tocar animals també és molt important. Quan arribis a casa del carrer sempre rentes les mans.
8: Después de tocar un conejo, por ejemplo.
7: I abans i després de cuidar una persona malalta.
5: Si jo ajudo a fer pipi a un gos, per exemple, també.
7: També.
5: I el gos amb mi, també.
7: Bé, mira, que us renteu les mans, que no feu guardes.
4: Bé, hem volgut celebrar així el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Ara escoltarem, ara escoltarem una cançó i després us explicarem com clavar un semàfor.
7: Pues
4: si està bé, t'has d'aturar o pots passar.
2: Ai, escolta, doncs no m'ho perdo, tu. Continuaré connectat.
7: A dos quarts.
2: Ho estic dient de veritat.
4: M'agrada molt que parlem de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, i aquesta alerta de la higiene de mans quan no tenen prou problemes amb l'antivirus que tiren allà un creuer que està ple de...
5: Gràcies, mare.
7: De persones contagiades. Per això vinc.
10: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: Bé, ens agrada molt testimoniar des d'Arc 105 com se li ha donat una segona vida en aquest clàssic de Suma de Cabra que ja té un quart de segle de vida amb artistes del moment com són la Su i el Món DJ. El mític Camins ens ha portat fins a les 7 i 8 minuts.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Xavi Cazorla, aviam, va, com està l'actualitat avui?
3: Està fotuda, eh? Està bastant fotuda. Tenim a Donald Trump, que veient el sidral que s'està muntant al món, que si ara amb els d'Iran i Estats Units fan una mica de treva, ara es bombardeja una estoneta, ara tal, va sortir ahir a posar pau.
4: I won't even mention World War II. That's a big baby.
5: No parlaré de la Segona Guerra Mundial perquè és molt petita, però si tinguéssiu la persona equivocada aquí parlant-vos, ara estaríeu de ple a la Tercera Guerra Mundial. Ara estem en una miniguerra, perquè això és tot el que són. No tenen ni marina de guerra.
0: Aquest senyor cognitivament no està preparat per governar el planeta Terra.
6: Jo vaig llegir, i quan dic llegir, vull dir, vaig veure un TikTok, per tant, la font és absolutament esbiaixada, que aquest tio va voler tirar una bomba nuclear a l'Iran i els seus propis militars li van dir que no. I que no s'ha filtrat, només ho sap aquell senyor a TikTok. I ara, mentre ho dic, penso que segurament no sigui veritat.
0: T'has menjat una fake news de primer ordre.
6: Era el 234. No.
0: Però està bé, està bé. En fi, i no s'aturen les males notícies, Xavi Cazorla.
3: No, mira, fa una estona la mare ens estava explicant com rentar-se les mans, sí. Aquí tothom reia, ja, jiji. Doncs aquí és el guapo que se'n riu sabent que hi ha un creuer que està confinat.
6: No!
3: Diem al mig del mar, que mola més, que està perdut al mig del mar per un antivirus.
7: Toma. Estamos muy pendientes del virus que ha matado a 3 personas en un crucero de lujo que viajaba desde Argentina hasta el archipiélago canario, hasta nuestro país. La Organización Mundial de la Salud ya está investigando el origen de este brote de antivirus porque hay otros 3 pasajeros más contagiados. Se trata de una infección que transmiten algunos tipos de roedores. Se pueden imaginar la desesperación de las personas que van a bordo.
8: Antivirus se transmite por saliva, orina o heces de ratones y en América se estudian ya casos de transmisión entre personas.
9: Un sitio cerrado, la posibilidad de transmisión persona a persona aumenta.
8: Estos virus provocan un síndrome pulmonar o una fiebre hemorrágica con afectación renal muy grave. Fue esta la causa de la muerte de la mujer del actor Gene Hackman debido a la insalubridad de su domicilio.
0: Bé, com a hipocondríac, és aquella mena de notícies que m'espanten una mica.
6: Però una cosa, si es transmet per saliva, orina o caca de rata, què feien en aquell creuer? Quines activitats hi havia?
10: No,
6: jo he anat a hotels on hi havia karaoke.
0: Sí, sí. Bé, Fernando Simón, no sé si pots, com a excoordinador director del centre de no sé què, d'emergències sanitàries
11: i tal. Muy largo era el título.
0: Alguna nova informació que puguis aportar sobre l'antivirus?
11: Bueno, hay que evitar, las ratas a veces se hacen la orina, no defecan encima de sitios y luego eso va directamente a la boca.
0: Sí. ¿Cómo? ¿A la boca de quién?
11: Del que se come eso. Por ejemplo, si se hace pipí en una lata y tú no limpias la lata de la Coca-Cola... Pues
10: tota
11: ja has contraído l'antivirus.
0: Mira, això és nou, eh?
10: No, no, però jo coneixia un cas, d'una persona es va morir per no netejar la llauna.
6: Va veure la rata fent pipi
10: que
6: i va dir...
10: Que no broma, que aquest... No, és veritat, sempre s'ha de netejar i molt poca gent ho fa.
0: Però a
10: mi... pots morir.
0: Em preocupa, Fernando Simón, la transmissió entre humans...
11: Entre humanos.
0: Es produeix a...
6: Fent pipi a la boca.
11: Sí, se puede producir y además hay que añadir la peligrosidad si la rata ha comido espárragos. Huele peor la orina de la rata, entonces te contrae antivirus y peste.
12: Però ara la gent del creuer aquesta continua en el creuer.
6: Sí, sí.
12: Ostres, això és com
6: i ara els portaran a Canàries a confinar-los.
0: Sí, el circuit que feia era de l'Argentina, passava per l'Antàrtida i havien d'anar cap a Sud-àfrica, Cap Verd i tal. I
6: es
0: veu que els hi han dit. Els hi han dit que no a Cap Verd.
12: Que fort.
0: I en canvi, ara van cap a les Canàries. I aquí sí, vinga.
6: Aquí sí. Han dit, tranquilo, mullallo. Posa'm en la cara, si
0: la festa de l'antivirus. No, però jo ahir, el primer que vaig fer, que és el que es fa ara el 2026, és preguntar-li al ChatGPT.
6: Ara, vale.
0: I em va dir que l'antivirus és un virus que cada any hi ha casos per tot el planeta i tal, i que no ens ha de preocupar perquè es veu que no és... Tan, ni molt menys tan contagiós com els coronavirus.
13: Se están manipulando otra vez ahora con otro virus, ¿vale? Aquí, y los vacunando.
14: Aquí la cosa es que una és una trampa pels propis tios que estan allà dins a la BBC, i això sortiria i saltaria per la borda, si fos en un cas. Però clar, per l'altra banda tampoc es poden deixar anar, perquè llavors és com que extiren el virus arreu del planeta. Vull dir,
0: ens falta un epidemiòleg de veritat que ens digui el què, però com que no som aquesta mena de programa,
10: no tenim.
0: Però tenim Sergi Ferrer que mira TikToks.
6: I que més o menys...
0: Potser pots aportar alguna
6: més,
0: cosa.
6: Més d'una tertúlia de RAC1 funciona així, eh? No, anava a dir que aquest vaixell deu estar ple d'argentins. A mi se m'ha acut una solució, passa que és impopular.
0: Vigila.
10: Aviam, què dic.
6: Bueno, quin és el problema? Pregunto, quin és el problema? Que el virus està al vaixell. Saps on no es contagia? A Fondo de Bikini. On viu el Bob Esponja.
0: Escolta, un minut i mig per tancar la secció. Tenim temps per un últim tall.
3: Sí, a més és molt curtet. De tot el tema aquest del Madrid, d'Mbappé, que se'n va anar a Itàlia amb l'Estre Expósito passant del Madrid i tal. Ahir el xiringuito Jorge D'Alessandro va donar les seves raons que expliquen per què Mbappé ha fet això.
15: Te voy a decir una sola cosa. Es francés. Nada más. No tengo nada que decir.
16: Ponce.
15: Que te pan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y? ¿Qué, cómo? Y es francés.
16: Y yo he tratado con muchos franceses. Y, claro, bueno, por favor.
17: Es de todo.
3: No. Ya está, ¿eh?
6: Y ya está.
3: Es francés.
0: Es francés.
18: Sí, sí. Esto lo decía Juanma Rodríguez también.
0: No, Juan, ¿sí? Sí, Juanma Rodríguez, ahí va dir que vol fora Mbappé.
3: Sí, sí, no, és que això ja s'està dient molt a Madrid, sí, que, el volen fora.
0: I es veu que tothom està a les xarxes socials, molts madridistes estan posant memes
6: el
0: i reclamant que el fotin fora.
6: Ha penjat una foto de tot l'11 del Madrid al seu Instagram i no hi és l'Mbappé.
18: Mm. Això, tenemos una última hora información alrededor del tema de Mbappé de Paco Bullo. Paco Bullo sabe algo de Mbappé, ¿no?
13: Es la madre de Mbappé es ¿sí? Argentina.
0: ¿Es Argentina?
13: Sí.
10: No sé.
0: No sabía. No sabía.
10: ¿Está en el crucero?
0: ¿Y això quina importància té ara mateix?
18: Sí. No serà Argelina.
13: Sí. Ah, Argelina.
6: Es diu Faiz Alamari, no crec que sigui de Buenos Aires.
13: Vale, bé, bueno.
18: Vale, gràcies, Paco. Vale. Venga, cállate, vale.
0: Gràcies al Paco, gràcies al Pedrerol i també gràcies al Xavi Cazorla.
6: Sí, senyor.
19: Tenim carn.
20: I també peix.
19: Tenim fruita.
20: I tenim verdura.
19: Tenim amplis horaris.
20: I botigues al teu costat.
19: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
20: I estem molt a prop teu.
19: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
2: Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina. El locutor més perfumat.
21: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda circuitcat.com.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
24: Vinga, som-hi, amunt!
25: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
26: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
27: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.

0: bon dia. En el sorteig del midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
1: 7 de setembre del 1946.
0: I el número de la sort, el...
1: 10.
0: Recorda que avui, com

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Que bona que és aquesta cançó que em recorda temps pretèrits, quan jo era més jove i sortia a festa al pòdium i celebrava cançons com aquest, Insomnia de Faithless, amb nova versió de Bebe Rexha, New Religion.
1: Buenísima, tio.
0: Escolta, ho tenim aquí a la cantonada ja, eh? D'avui en 8. D'avui en 8 arriben els Premis RAC 105, sisena edició.
2: Ai,
0: i ja
2: senyor.
0: Tenim el cartell d'aquesta gala dels premis més importants de la música en català el dimarts 12 de maig al Teatre Victòria de Barcelona. Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina actuaran a l'escenari del Teatre Victòria. Si voleu viure en directe aquest espectacle, estigueu molt atents a l'antena d'aquesta ràdio de RAC 105 per saber quan podreu aconseguir les vostres invitacions, les vostres entrades. El 12 de maig tornen els grans premis RAC 105 amb el patrocini de Santander Music, Deo Catalunya, Frit Ràbic, Lilla, Diagonal, Som Connexió i Veòlia, amb la col·laboració d'Estrella d'Am i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Doncs hem de trucar, què, un matiner o una matinera, eh? Espera't un segon.
1: És una matinera.
0: Perquè avui hem tingut una mica de traspapelo. Truquem l'Agnès, que fa 29 anys de casada amb el Josep.
4: Que xula, no? Jo vaig tenir acné.
0: Espera un segon. Sí. Agnès, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina. No sé si em coneixes de la ràdio, de RAC 105.
5: Ui, tant que et conec. Ai, cada dia us conec.
0: Quina il·lusió. Gràcies a gent com tu, cobrem la nòmina cada mes. Per tant, no deixis d'escoltar-nos cap dia. Continua sent així de fidel a nosaltres. Ah. I al Josep! I per molts més anys de casats. Ei. Escolta'm, fa 29 anys, no que vau contraure matrimoni?
5: Sí, ahir.
0: Que us vau donar el cibull?
5: Ahir, sí, sí.
0: Quin balanç fas d'aquesta història?
5: 29, però que ens coneixem fa molt, eh? Jo en tenia 17 i ell en tenia 18 anys.
0: Ah, molt bé, i això de menjar macarrons cada dia durant més de 30 anys, què? Com ho portes?
5: Molt bé, molt bé.
0: M'ha semblat
5: una
0: mica...
5: pinta.
0: Sí, no? Bueno, és que si els macarrons són bons, per què en vols uns altres, no?
5: Sí. Hòstia, és que... sí, sí.
0: Bé, el Josep ens ha escrit un correu electrònic perquè sembla ser que el tens molt enamorat encara, eh?
1: Ui!
5: Sí, sí, sí. Sempre.
0: Aquest sí,
5: sempre em sona una mica... Sempre diu les seves coses.
0: Ah, no, em sembla irònic, una mica sarcàstic.

0: romàntic, el teu sí.
1: Sí, sí, molt enamorat, sí, sí.
0: Escolta, mira, va, entrem en matèria perquè el Josep et diu cosetes, va. Diu, fem 29 anys de casats, dir-li que l'estimo molt, no tan sols pel que ella és, sinó pel que jo sóc quan estic amb ella. Això és el més bonic.
2: Ostres, tu! Que profund.
0: Sí, converteixes una pedra en un diamant, eh?
3: Què li
0: dones al Josep?
1: Sí, sí, sí.
3: No sé. Tots ens donem coses, però vull dir que ell també m'aporta moltes coses i no sé com dir-ho. Tots.
0: Confiança, seri, respecte.
3: Sí, sobretot,
0: seri.
3: Som un equip, Com vosaltres sou un equip, doncs nosaltres som un equip,
0: no
3: també.
0: No com el Real Madrid, no, per exemple, que està absolutament desmembrat.
3: No.
4: Res a veure.
1: Som la festa.
3: No. Diu, res a veure.
0: Atenció, perquè diu que ets el motor del seu cor, que cada dia batega gràcies a tu, que teniu tres fills meravellosos, el Gerard, el Marc, i que es veu que el Marc viu a Austràlia, no sé què li heu fet, però ha marxat ben lluny, cap a l'altra banda del món, i el Pol.
3: I
0: diu que tu ets el pal de paller que manté unida tota la família. Sí, diu, per cert, li podeu comunicar que el meu regal... Atenció, vaig a posar una mica de música d'atenció.
1: Ahí está, venga, polémica. Vale, sí. Dale. Però no diguis ara, sí. Fes-te la sorpresa.
0: Diu, no ho deus saber, entenc que és una sorpresa, que el regal que et fa per aquests 29 anys de casat és un cap de setmana. Això ho sabies o no, tu?
1: Ostres.
3: Sí.
1: Ah. Ja ho ha dit. Mira què li has dit,
4: Quina poca emoció.
0: No, perquè el Josep és un bocachancla, que ja no s'ha pogut... S'ho ha fet a sobre.
4: Però què és? Jo no ho vull saber.
0: No, els dies 4 i 5 de juliol, algú pot pensar, se m'anà a Maldives.
4: Clar.
1: Sí. No, millor.
0: Se m'anà a Huesca.
4: Home, molt millor.
1: Escolta, ala, pues!
3: Doncs no ho sabia.
4: Ara què?
1: Vinga, va.
4: Què et pensaves, que era Maldives?
1: Hosti, quina desil·lusió quan has dit Maldives.
3: No, em conformo per aquí, Vull dir que no has d'anar tan lluny a les Maldives.
4: Què sabies?
0: Allà et fotràs una bona carnaca i, a més, intentaran, diu, que fer el seu segon cim de més de 3.000 metres al...
4: Ostres!
0: Garbo Negro.
1: Ai, el Garbo Negro.
3: Garbo Negro, sí.
1: A mi me gusta más el Garbo Blanco, tío.
0: Ala!
1: Surrofista.
0: Hòstia, ha sigut bastant molt.
4: Sí, garbo, no. Garbo, no
1: Garbo. Que guapo, tío.
0: Bé, Agnès, ho hem de deixar aquí, però que sàpigues que més enllà de tot aquest missatge del Josep, et regalem des del matí a Codina 50 euros perquè vagis a qualsevol botiga de Montse Interiors i et compris un detallet.
1: Sí.
3: Molt bé, tinc el llibre del Matina Codineu, us llegeixo,
1: Sí, sí.
5: Que xulo, no?
0: Sí. No, tenir el llibre és com tenir el carnet del Bon Preu.
1: Sí?
0: No,
3: no el tinc firmat, però us tinc,
0: Collons, te'l firmem quan vulguis.
1: Ai, clar. Sí.
4: Vale.
0: Quedem a Huesca.
3: Molt bé.
0: Sí. Vinga, adéu-siau.
1: Adéu-siau. Records a casa.
0: Un d'aquells finals de trucada incòmode en què et vas trepitzar en costa.
1: Sí.
6: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un botí.

0: Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Que t'has fet un nou forat a l'orella, no?
1: Ah, sí, la crisi dels 42.
3: Què dius?
1: El mateix dia dels 42 me'l faig, què et sembla? Cadascú té les seves crisis, saps?
0: Pitaràs l'arc de seguretat metàl·lic aquest de l'aeroport, però igual.
1: No crec.
4: No, no, jo no he pitat mai. També és veritat que el meu val un euro.
0: Aquesta és una de les sumatats dels teus 42 anys.
5: La Mònica té pressa.
0: Sí, ahir tempestes que van afectar moltes comarques de Catalunya. Avui continuarà aquest ambient plujós o no?
1: Sí, a partir de mig matí tornen les tempestes al Pirineu, comarques de Girona, sectors del prelitoral, i a la tarda s'estendran per més punts del país. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, localment amb tempesta, calamarsa o pedra, i també amb ventades fortes, amb temperatures que baixen respecte a les d'ahir, sobretot al centre i al nord del país, i ara mateix també fa més fresca.
0: Gràcies, Mònica.
1: Adéu.
6: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Avui us presentem un nou fitxatge que farà les notícies. És el Josep Moragues, i aquestes són les seves notícies que t'hi cagues. I estarem d'acord, companys, que amb les notícies que darrerament ens porten els periodistes d'aquesta casa n'hi ha per cagar-s'hi, no?
7: Ara.
0: De fet, Josep Moragues, bon dia.
7: Bon dia.
0: Aquesta matinada hem de lamentar un nou assassinat, en aquest cas a Salt, al Gironès.
7: Sí, després d'un cap de setmana negre amb tres apunyalaments i un tiroteig a Barcelona i Rodalia, avui tenim un nou assassinat al Gironès. En les últimes 24 hores s'han detingut a 4 persones més per 3 episodis violents. El més greu ha sigut aquest, a Salt. Una dona de 31 anys hauria matat el seu xicot al garatge de casa, al carrer Doctor Ferran, i després s'ha entregat a la comissaria. Hores abans, la matinada de dilluns, la Guàrdia Urbana de Tarragona ja havia tingut dues persones molt joves, de 18 i 27 anys, per dues baralles a la Fira d'Abril del barri de Bonavista, que van acabar amb un apunyalat. I ja són 4 les escoles que han demanat sortir del pla per enviar agents dels Mossos a les escoles. A les últimes hores s'hi han afegit 2 instituts de l'Urgell i aquesta setmana s'espera que facin el pas 3 centres més. I, a més, 9 de cada 10 catalans estan a favor que Europa prohibeixi les xarxes als menors de 16 anys.
4: Ara sí que podeu parlar.
7: Estàveu molt callats.
4: Estàvem molt tensos.
7: Hi havia tensió.
0: I que li deixin també a la Mar Puga, perquè últimament està fent unes stories, no sé si ho veieu, una crisi.
7: Doncs potser li prohibeixen a ella primera. En tot cas, seria als menors de 16 anys a l'enquesta del Parlament Europeu, que també conclou que el 70% dels ciutadans està en contra de gastar més en defensa. I una cosa més, Barcelona reduirà a més de la meitat els plataners que hi ha a la ciutat, l'Ajuntament.
8: Això pels que tenen al·lèrgia és una grandíssima notícia.
7: La millor de les notícies per la gent que té al·lèrgia i el dia de Sant Jordi va passar
0: molt malament. I per l'empresa que aconsegueixi la licitació, perquè, si no m'equivoco, han de tallar 20.000 arbres, no?
7: Exacte, 20.000 arbres menys. No sé quin posaran, no sé quin serà la nova tipologia d'arbres.
4: Amb més al·lèrgia encara.
7: Amb més al·lèrgia, que sigui encara més nociu per les tràquies dels ciutadans de Barcelona.
0: És una enquesta que podríem fer. Quin arbre ha de substituir el plataner?
4: Uf, molt arriscada,
5: de plàstico. Que pongan los árboles de plàstico de los que hi ha en el xino.
7: És un debat polèmic. És un debat molt polèmic.
4: Ara has encès l'estudi amb això.
7: Sí, jo tinc una opinió molt formada.
4: Tornem amb les punyals, potser.
0: Molt bé. Quan comencen a carregar-se els plataners?
7: Doncs no ho han dit. L'Ajuntament no ha especificat quan començaran a fer-ho, però prometen que en trauran més de 20.000 en els propers 10 anys.
4: Ja està, una promesa socialista és una promesa complerta.
0: Surt a 2.000 plataners per any.
9: Està molt bé, però si tens al·lèrgia, està molt bé esperar-te 10 anys que et treguin el plataner dels collons.
0: I hauran tret el medicament que erradicarà l'al·lèrgia.
9: Exacte.
0: 7:34, Josep Moragues, ens agrades. Ara tornem.
10: Si ets dels que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració.
6: Rec 105 Barcelona.
11: It's Barcelona!
12: Se l'ha fet!
11: Hey, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
12: Ich bin trop beau!
13: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
10: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
3: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fangaventura, Girona.
10: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
3: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
10: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
3: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
14: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Et convido a berenar.
2: A berenar després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
3: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: La teva música.
9: I continuem a RAC 105 amb informacions del vostre interès. 7 i 37 minuts. Encara no sou del Club Capravo? Oh. Atenció amb la pluja de bitllets.
10: Ai, ai, sí, això m'interessa,
9: sí,
10: molt.
9: Sí, perquè celebren el seu 30è aniversari i t'ho posen superfàcil per estalviar encara més. Tens un 3% de descompte extra acumulat en la targeta en els productes en oferta assenyalats només per ser del club. Olé. Però atenció! Oh.
10: Què?
9: Atenció, que ara ve el combo guanyador. Ostres. Si t'hi dones d'alta ara, t'emportes 20 euros en cupons, 10 euros per fer-te soci, i 10 euros més per registrar-te a l'aplicació.
10: Però aquesta gent està perdent diners, Ernest, per tot arreu.
9: Home, han de celebrar els 30 anys. Vols estalviar amb Capravo? Descobreix més avantatges i condicions a capravo.com o a la teva botiga Capravo.
11: Vale, vinga.
9: Què? Més coses. Anem a saber com està el trànsit.
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
9: Jo no ho sé, per tant, us ho explica el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. A hores d'ara continuem encara amb moltes retencions a tots els accessos i voltants de Barcelona. Destaquem aquest nus de la Trinitat que continua amb cues quilomètriques afectant de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La ronda de dalt pateix retencions fins a Penitents i la ronda litoral amb aturades de fins a 6 quilòmetres i mig, des de Sant Adrià de Besòs fins la Barceloneta. Al Vallès també tenim 5 quilòmetres de lentitud a la AP7 entre Montornès i Barberà, en sentit sud i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. A la C58, tota la seva via entre Terrassa i el Nus de la Trinitat pateix aturades, també en l'últim tram de la C16 pels túnels de Vallvidrera i pel que fa al vessant Llobregat, també entrada amb retencions per la B23 des del Papiol, la A2 des de Sant Andreu de la Barca o en sentit nord, a les vies costaneres des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
13: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
14: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
15: ara, Catalunya sona a rock i del bo. Condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
14: Thank you!
13: Per aquí, sisplau.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Taylor Swift, the fate of Ophelia.

0: La prestigiosa veu de la Taylor Swift. Amb ella ens despertem cada dia i aquesta cançó cobra el seu disc Life of a Showgirl, The Fate of Ophelia, una de les nostres artistes galàctiques. Aquí al Matina Codina, un minut i mig i tres quarts de vuit del matí. Un bon moment per saber quin és el titular que ha escollit avui d'impacte, el Sergi Ferrer.
1: Doncs que s'estan extingint els toreros, Ernest.
2: Ostres!
0: Tremenda cançó, aquesta. Oh!
1: És una excusa per posar-la al final.
3: Cançó boomer.
1: S'estan... Calleu! S'estan extingint els toreros. Ara mateix que sapigueu que hi ha una plaga, que no és el hantavirus aquest que tothom en parla, hi ha una plaga que ataca directament els toreros, que són, pues, els toros, no? Perquè ara sempre hi ha hagut com un partit i anàvem guanyant els toreros 127-0. Sí. Però ojo que els toros estan remuntant, perquè hem tingut en menys d'un mes 4 casos concrets de toreros que han hagut de deixar-ho temporalment.
2: Wow.
1: Tenim el Morante de la Puebla a la UCI perquè el van enganxar a Sevilla i li van ficar allò que dius, m'agraden molt els toros, me'ls ficaria pel cul. És el que va fer ell. Li van fotre la banya directament allà. Un tal Andrés Roca, el dia de Sant Jordi a la Maestranza, el van enganxar a la cuixa, operat i retirat. Després tenim el Alberto Durán, que fa 2 dies el van enganxar a Valdemoro i el van enganxar allà a les bolingues aquestes, diguem, que tenen els toreros, sí, per sortir, sí, allà, però és que l'Albert...
0: Valdemoro, has dit, Ja podria ser Valdetoro.
1: Valdetoro. I l'Alberto, i l'Alberto Álvarez Navarro, que ha dedicat tota una vida a la tauromàquia i no ha perdut la batalla més important de la seva vida, no amb un toro, sinó amb una màquina trituradora a la seva, al seu ranxo. Es veu que... Perdó, van sopegar i va caure la màquina trituradora de pinso que té per alimentar els toros i llavors els toros se l'han mirat i dient, però que torpe, tio.
2: Com caus amb la màquina de trituradora?
1: No ho sé.
0: Fins i tot ha rebut la compassió dels toros, no?
1: Sí, sí, sí. Què ha passat?
4: Rere, Cope.
2: Jo porto una hora intentant parlar. Bon dia.
4: Estaba escuchando la noticia que estaba dando nuestro compañero Sergio.
1: Sergio no.
4: He visto, bueno, pues una cierta mofa, ¿verdad?
1: ¡Oh!
4: Un poquito de juegos de palabras, también de Ernesto, que decía, no sé qué, del toro.
0: Esto no, Ernesto.
4: ¿Qué es lo que os hace gracia exactamente de la noticia?
1: Yo estoy narrando las crónicas de cómo va la clasificación. Ahora, de momento, los toros están remontando.
4: A mí
1: y las máquinas
4: que...
1: de pinzo también.
4: Sí, cállate. ¿Sabes qué es lo que me hace gracia a mí? Lo que más me hace gracia en este mundo.
2: Más me gracia.
4: Lo que más me hace gracia en el mundo es cuando me levanto y pienso, ¿qué torcido tiene el pene? Es que no tiene torcido. ¡Qué horror, verdad! Mira un urinario i me haré en el
0: desnau. És veritat que per molt torero que sigui, a veure, a vegades no ens n'hem d'alegrar, no? Que un senyor caigui en una màquina trituradora.
1: No, des d'aquí condemnem a l'empresa que fabrica les màquines aquestes.
4: Bé, muy desagradable.
1: Mucho.
0: Doncs seguirem de ben a prop aquesta competició, no?, de qui pateix més, si els toros o els toreros, però hem de canviar de tema perquè n'hi ha un altre que pateix.
2: Ostres,
0: molt.
2: Ostres, si pateix.
0: I aquest és molt estimat pel programa. ¿Quién eres tú para Andy Morales, d'Andy i Lucas, sí, acaba a l'hospital per un atac d'ansietat abans d'un concert.
2: Abans d'un concert, si l'artista no es podia calmar i per això els metges li van donar una pastilleta ansiolítica i sedant que es fa servir per tractar a curt termini l'ansietat, els nervis i l'insomni. Doncs en unes declaracions que recull l'Europa Press, l'Andy ha dit: m'ha donat un atac d'ansietat 2 hores abans.
5: Sí, la veritat que...
2: Ho vols anar dient?
4: Sí.
2: I m'han hagut de portar a l'hospital 12 d'octubre i van haver de donar-me aquesta pastilla Orfidal, es diu. Diu que ella sentia com drogat, no? I va començar el concert així. Ha reconegut en unes declaracions que...
0: Està seguint els passos de Michael Jackson.
1: Sí.
2: Bàsicament.
1: Sí,
5: que som lo mismo. Al final som almas paral·leles i...
1: Almas gemelas, es diu.
2: Ella ha pogut tornar al concert, diu que va gaudir molt del concert i li va agradar molt l'estima que va rebre a Madrid, però que tot i així portava la pulsera posada que acreditava que va entrar a l'hospital a les 17:20 i a les 18 hores ja estava fent proves de so a l'escenari. O sigui, va ser un atac d'ansietat de que es va retirar i va tornar.
5: Confundí con la pulsera del hotel. Al final,
2: ¿ah, sí?
5: Me llevaba la de la... todo incluido.
1: Muy bien.
5: Bueno,
1: el más listo de tu casa, tú, ¿eh?
5: Es que, ¿sabes qué pasa? Bueno. Que a veces yo estoy haciendo ya la gira en solitario ahora y...
2: Sí.
5: Claro, sufro por la cantidad de gente que puede venir, ¿no?
6: Que no viene nadie, no viene nadie. Entonces,
5: entre 15 y 20...
0: Lucas,
5: pues yo no,
0: ahora no eres tú el protagonista.
6: Qué tonto, que te ha dicho que armas paralelas. Los paralelos no se tocan. Nunca vaya a hacer armas iguales.
1: O almas gemelas o vidas paralelas, pero no
5: me reyes. Oye, había pensado, Lucas, que podíamos volver ahora que estoy en solitario.
2: ¿Ahora sí?
6: Ahora quiere... Es que es tonto, yo no quiero volver con este.
2: Así la ansiedad también.
5: Es que no viene nadie.
2: Te ayuda.
5: Prefiero que lo vean enfadados, pero que venga.
0: Parau per bé, aquest tio, n'estem parlant cada dia.
2: Sí, sí, cada dia és notícia.
0: Que no sé si és una estratègia de marketing o què, però...
6: Això és el que quiere, que hablemos de...
0: Vinga, va, Xavi Cazorla, sí. Quin és l'àudio viral del dia?
3: Doncs mira, un que explica bastant com de tonta pot arribar a ser l'espècie humana, bueno. Val? Perquè arriba l'època de matricular nens a les llars d'infants i a

0: És un procés que genera tensió a casa, quan t'hi trobes. Doncs bé, hi ha una parella de Marbella que ha denunciat que la llar d'infants que havien escollit els ha denegat la matriculació del seu fill.
1: Què dius?
2: Per què?
0: Sí, sí, per què? Pues serà, podria ser pel nom, perquè la criatura es diu Batmancito. Oh. De Batman, Batmancito. Clar, val? Per mi això és motiu ja per fer-ho. Però no, el motiu de la llar d'infants és que el nadó és un nino reborn d'aquells molt realistes.
1: No, no. Què dius?
0: Que fan tanta grima quan els veus a les xarxes. Doncs és un nino de goma i els han dit que no.
3: Aquí estamos con una familia que es atípica. Alejandra, Jaime y su hijo Batmancito.
4: Hola, Batmancito.
5: Hola, Batmancito, buenos días.
4: Es que nos levantamos a darle mucho cariño, mucho amor, ¿cierto, mi amor?
5: Y después le hacemos el desayuno.
4: El yogur griego.
5: Siempre desayuna con nosotros, desayunamos nosotros y desayuna Batmancito también.
6: Avioncito, el avioncito, vamos, Batmancito.
4: Muy bien, se comió todo.
7: Y esa reivindicación que hacías, ¿no?, de querer llevar a Batmancito a la guardería, te han dicho que no.
4: Fue muy duro para mí cuando me dijeron que no podía llevar a Batmancito a la guardería, pues era una institución privada. Pues la directora de la guardería me dijo, no, pues me encantaría hacerlo, pero pues por los padres de los otros niños, neta también. También fue como muy dura porque dije, bueno, qué pesar que no puede vivir esta experiencia.
8: Que sí, que injust.
9: Que respectuosa la noia de la llar d'infants, eh? Oh. Jo em sembla que no hauria sigut tan amable.
2: Però davant la possibilitat de cobrar per no fer res...
0: Yeah. Sí, no? Sí, a més, si veus el vídeo, diu, desayuna con nosotros cada dia, és que li fiquen iogur a la boca.
9: No, no.
0: Que feina després de treure-li, perquè feina... allò deu fermentar.
2: Quan ho estàs netejant, deus pensar, és que no és de veritat.
0: No. I encara la mare no ha tingut els nassos de dir, ara no sabrem qui deixar el nen quan me'n vagi a treballar.
10: No, nosaltres a Tardell ens passa una cosa, jo a casa tinc un hàmster i també m'agradaria inscriure'l a una escola de bressol i no ens deixen.
11: Ah, sí?
10: A més, faria bona parella.
9: Hauries de portar una escola d'esquirol.
11: Com es diu? Com es diu?
10: Robincito.
11: Robincito.
9: És una d'aquelles notícies que em fa dubtar de si em fa gràcia o em fa llàstima.
10: Sí. A mi no, a mi em fa llàstima. Directament.
9: Cazorla, gràcies.
0: No.
12: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai. Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
9: Oh! Perquè aquesta senyora, el nen reborn, és la il·lusió de la seva vida. Ja sabeu que per l'Alan Lillo és aquesta secció cada dia, eh? La secció de la música Remember amb el boomer del programa.
13: Sí, senyor, avui fem un viatge en el temps extraordinari. Saps allò que sempre diem als boomers de que la música d'abans era millor?
2: Ostres.
13: Doncs aquí en tenim un exemple. Cançó boomer on les hi hagi música de fa unes quantes dècades que no ha estat superada i que gràcies al Matina Codina la repesquem en aquesta secció. Any 1985.
9: Hòstia, el meu any.
13: Take on me. Ahà.

0: Connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Matineros, escolta'm, 6 minuts i mig i són les 8 del matí. No sé si avui molts de vosaltres ens esteu escoltant des del cotxe, anant cap a la feina o des de casa, cadascú té les seves rutines, però hi ha una cosa que segur en la qual coincidirem al 100%. Quan es tracta de fer una gestió al banc, tant és on ens trobem. A tots ens agrada que sigui el més fàcil, còmode i segur possible. Estem d'acord amb això?
2: Totalment.
1: 100%. Per això a CaixaBank tenen una nova aplicació, més intuïtiva, més completa i amb recomanacions personalitzades segons els hàbits de cadascú. Perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. Més informació a caixabank.cat.
3: Hi ha moltes coses que no entenc!
1: A veure, família, la vaga indefinida de recollida d'escombraries a Girona és una cosa que ens preocupa. Ha començat aquesta mitjanit després de no arribar cap acord entre empresa i treballadors.
4: No eres basura, aunque la vida sea dura.
5: Eres basura és el que es diuen ara els gironins entre ells. Es veu que el conflicte va al voltant de salaris i torns de treball en festius i tal, molt de suport als treballadors. I llavors què passa? Que la ciutat de Girona passarà a estar bruta. Ai, serà sí, molt maca, però molt bruta. I jo he estat reflexionant i dic, ostres, no m'estranya que aquesta gent faci vaga, els treballadors de la neteja, perquè si jo tinc problemes per mantenir la meva casa més o menys neta, clar, imagina tota una ciutat. Yeah. I és que, companys, ho he estat mirant i la neteja sempre té una cara A, però també una cara B.
2: Oh, il·lumina-nos!
5: I és que estareu d'acord que mola molt passar l'aspirador. És com molt guapo, sí, és molt intuïtiu. Però sí, quina mandra fa buidar-lo, no? Quina mandra fa buidar-lo.
6: Oh. Totalment.
5: Que fàcil que és passar un drap per treure la pols, però que ràpid seus al sofà, fas-ho així amb el dit i dius, pot ser que estigui igual. Una altra vegada, han passat 20 segons.
2: Oh, és infinito.
6: No acaba nunca.
5: Que fàcil que és fregar. Però quina mandra ve d'escombrar abans, perquè es veu que s'ha d'escombrar abans, abans de fregar i recollir aquella última línia de pols que no vol pujar al recollidor.
2: Ara.
5: I que ràpid que fregues i quants dies està l'aigua del cubell, a dins del cubell, perquè no l'has volgut buidar.
1: I quina pudor que fot, mare.
5: Sí, i a partir de quan l'aigua està gris, sisplau, ja podem canviar l'aigua.
2: Claro.
5: I que ràpid t'ofereixes a fer una rentadora, però quina cara et queda quan recordes que fa 9 hores que l'havies posat i que ara l'has de tornar a fer.
7: Ai, sí, no s'acaba mai, eh?
5: I 10 minuts per estendre-la i 6 dies hàbils per recollir-la. I que maco que t'ha quedat al menjador des que vas anar a Ikea i vas comprar coses per decorar. Però que malament el tenir l'estenedor tot el dia posat. Com gaudeixes els 10 minuts al dia que no hi ha l'estenedor posat davant de la tele? Què dius? Quant espai al menjador?
6: Comprate un piso más grande.
5: Que no me llega. I que ple que està l'armari de productes específics, però que ràpid vas al multiusos quan no saps com va la taca, eh? Que dic jo, si hi ha un multiusos pots deixar de fabricar l'altre. I que net que està el mirall a l'alçada dels ulls, eh, companys? I que brut que està a la part de baix del mirall ple de gotes.
1: Hòstia.
5: De quan et rentes les mans.
7: Ple de merda.
5: I com mola netejar el lavabo i la cuina i que poc dura.
7: Sí, és veritat.
1: I quatre plats i tot.
5: I ja està. I la campana de la cuina, que neta, que està per fora, com brilla. Però què passa amb la campana? Per dins. I que guapo està el sopar. Ai, el sopar, si te'l fas tu està bé. El sofà.
7: Sí.
5: Que maco, l'has deixat, eh? Has netejat tots els pèls. Ara, que hi ha sota del sofà? Que hi ha sota el sofà?
1: La sabana sencera.
5: I quin detall, treure les escombraries. Que maco, eh? Treure les escombraries. Ai, mira, avui, jo cada matí penso, mira l'Helena, que mona, ha tret les escombraries. Posa una bossa nova! Oh!
8: Quina ràbia.
1: Doncs amb aquesta demanda familiar, de parella, acabarem la secció. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
5: Sí, això ja era personal, me n'he adonat ara.
1: Sí. Sí. Ara tornem.
9: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: 99 euros.
1: Et té un renove?
0: MediaMarkt.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: És t'entendre amb mi, Di?
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
5: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis Ponés. Cofidis, compta amb nosaltres.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina.

0: Quina veu, quina presència, quina exuberància. És la nova aposta de RAC 105 des del disc Lux de la Rosalía, amb aquest final èpic produït per Daft Punk. Reliquia! 8 i 3. Amb ella hem començat nova hora RAC 105. Bon dia, matineros. Bon dia, Catalunya i el món sencer.
1: Si estàs escoltant aquest missatge...
0: Ara m'he flipat una mica, també.
1: Sí, sí. Trucat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Una Rosalía que aquesta nit no ha assistit a la Met Gala de Nova York perquè, entre altres coses, actua a l'O2 Arena de Londres.
2: Que fuerte.
0: Bon dia. Deixa'm començar aquesta hora fent un agraïment.
3: Va.
0: Ahir vaig anar a sopar amb una amiga, no aneu de fotre res.
4: Un moment, un moment.
3: Té nòvia,
4: No. Huele a goma quemada,
0: tinc amigues, entre persones heterosexuals i pot haver una amistat.
4: Tu, si tu eres un potro desbocado, Ernest.
5: Bueno, escolta, podeu deixar explicar l'anècdota a la Riz?
0: Bé, la qüestió és que vaig anar a un restaurant de Maria Cubí i de camí al restaurant em va caure la cartera.
4: Qui és la Maria Cubí?
0: Deixa, Marta, si has de boicotejar la meva anècdota...
4: Has dit
0: que
4: el nom de la teva amiga.
0: No, et foto fora de l'estudi.
4: Has dit el nom de la teva amiga.
0: Maria Cubí, Maria, és un carrer de Barcelona. És que ets tontíssima, tio.
3: A la pobreta.
2: Calma, calma, nois. Queden 3 hores de programa.
5: Vale, vamos a mantener un poquito la calma, ¿vale? Que s'ha muerto el loco gati.
3: Vas perdre la cartera, escolteu.
0: I de cop i volta, no, jo estava fent doncs un refresc previ al sopar i mentre la meva amiga va anar a la veu vaig obrir Instagram. I em vaig trobar un missatge que deia: hola Ernest, tinc la teva cartera. Me l'acabo de trobar al carrer Maria Cubí. Com que no estic sempre pendent de l'Instagram, et deixo el meu mòbil per si em vols deixar un missatge de WhatsApp.
3: Què?
0: O sigui, una bona persona.
3: És molt fort, molt bé. Un aplaudiment per aquesta persona.
2: Molt bé, família.
0: Es diu Sandra.
3: Gràcies, Sandra.
0: Una barcelonina...
3: Falta gent com tu.
0: De bandera.
2: De bandera. Joli.
0: Estic molt content que encara... O sigui, en un món de guerres, de beligerància, de líders polítics que són uns inútils, trobar-te una bona persona crec que és motiu de celebració i ho volia dir en prime time a RAC 105. Gràcies, Sandra, i bon dia, Catalunya. Per cert, avui plourà.
2: Vale.
0: Vale. Correcte, parlant de tot. Es repetirà una mica el temps d'ahir.
2: Tu m'ha dit la Sandra. Això.
0: Sí, m'ho va dir la Sandra també. Xavi Cazorla, bon dia.
6: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
6: Que aquest cap de setmana el Barça pot guanyar la Lliga. Ara. Sí, ok, això ja es va dir ahir. Sí, però no podem estar parlant tot el dia del Barça, eh? Prou ja, perquè hi ha més equips. Per exemple, el Sevilla.
0: Ui.
6: Que ahir va guanyar i això fa que l'Espanyol tingui el descens a 3 punts.
2: Ja hi som, ja.
6: I dissabte juguen Espanyol, que em poso nerviós, i Sevilla.
2: No ens haurà ni per anar, ni per anar.
6: Ja està, és que ja havia de fer la gracieta.
2: Ja està, aviam.
6: El tonto Laves.
2: Una hora trigant.
6: Sí, ja està. I no s'ha dit que el Girona està a 2 punts.
2: Exacte, ara. Està pitjor.
6: Abans caurà el Girona que l'Espanyol.
2: Ara, està pitjor.
0: Per tant, haurem d'estar molt pendents d'aquest enfrontament directe, no?
6: Sí,
0: per la zona de...
6: Aquest sí que estareu pendents, eh? Sí,
0: no, hi ha molta emoció. A la part alta de la classificació no hi ha emoció per lo que sigui, perquè el Barça ja té la Lliga pràcticament al sac, però ja està. Escolta'm, gràcies, Cazorla. Sergi Ferrer, a qui vols que diguem el programa avui?
7: El Tour de França. Perquè el govern ha demanat modificar el recorregut del Tour de França 2026, ostres, que recordem volien que sortís de Catalunya, per evitar que passi per Collserola, perquè està ple de senglars, vampiros, assassinos.
0: Tots els meus parents estan allà.
7: Clar, i amb una tos molt rara, Ernest, us ho heu de mirar, això, eh?
0: Sí.
7: Amb el tema de la pesta porcina africana, ja no és un tema de que et salti un senglar hombre lobo, sinó que el que ja estarà ple de gent, i la gent pot interactuar amb els senglars i els bocates i tal, total, que s'ho vol empatar. Claro. Això podria dificultar el control del virus i que es propagui, i els francesos marxen i ens quedem aquí amb el virus. Ui. Doncs llavors jo proposo una ruta alternativa, perquè últimament no volen que tot passi per Madrid, el corredor mediterrani, les connexions... Que surtin de Madrid, línia recta fins a Astúries, independentment de si hi ha carretera o no, llavors bicicleta a l'esquena i que nedin fins a França i no tornin mai més.
0: T'he dit que Catalunya és bressol de molts aficionats al ciclisme que estan molt contents que el Tour de França comenci i passi per moltes ciutats de Catalunya, etcètera, etcètera.
7: Però si és que el nom ja t'ho diu.
0: No es parlarà d'una altra cosa el juliol, que ho sàpigues.
7: Es diu Tour de França, que vol dir a França, tu.
3: No pot
7: tu
3: ser
7: a França.
0: Que cada any comença des d'una ciutat diferent d'Europa. Escolta'm, hem d'estar contents. És una cosa molt socialista, això.
7: Sí,
0: de
7: sí, i això que estàs fent tu també.
0: Clar. Marc Puga, bon dia.
8: Hola.
0: Quin motiu t'han pes avui a llevar-te?
8: Avui estic bastant contenta. Perquè sí? Sí, perquè després del fracàs de Melody Eurovisió...
3: Sí, el 2025 va ser un any històric perquè va ser l'última actuació d'Espanya a Eurovisió, ja que aquest any, com sabeu, no tindrem presència al festival, però passarà una cosa millor. I és que Televisió Espanyola plantarà cara a Eurovisió i no emetrà el festival, sinó que emetrà un especial amb artistes com Chanel...

0: Carolina Rica de la Fuente, Ana Belén, els guanyadors del Benidorm Fest, Toni Groig i Lucy Calis. Sí, què vol dir? Que tots els que mirem Eurovisió només pel moment, diguéssim, d'esperat d'Espanya, perquè és l'únic que ens interessa veure, ara tindrem un especial només amb actuacions d'aquí, per tant, crec que és com una gala molt millor.
1: Mare Déu, semblarà l'Hormiguero.
2: S'ha de satisfer els eurofans, no? Però jo crec que els eurofans tot i així voldran veure Eurovisió.
0: Sí,
2: mira, una cosa que li podem preguntar al nostre company Jordi Ramos, sí, de si ell està a favor que Ràdio Televisió Espanyola faci aquesta gala alternativa, no? Per a eurofans, i a veure si els eurofans queden satisfets i saciats amb aquesta gala
3: està
2: alternativa.
3: Està molt trista la meva mare, és molt eurofan,
0: ah, sí,
3: i li sap greu perquè ho ha seguit tota la vida.
4: Yeah. Dóna-li una abraçada molt forta de part meva.
3: D'acord, ho faré.
2: Però, bueno, s'ha de protestar, no?, pel genocidi. La mare ho sap, que sí.
3: No, no, he de dir que no hem tocat aquest... O sigui, no hem parlat d'això, però jo la conec i sé que a nivell d'Eurovisió...
2: No,
4: estàs parlant per
3: el genocidi. No, segur que no, ja però vull dir que...
2: Amb aquest titular que la mare de Jalal Lillo és fan de Benjamin Netanyahu...
3: Sí, 12 points.
0: Pobrado.
4: Li retiro l'abraçada.
2: Ah, bueno, des d'aquí un petó a la teva mare. Com es diu la teva mare?
3: Susana.
4: La senyora Pinya, com la meva gata.
2: Com és que no conec la Susana? Jo hauria de conèixer la mare de cadascun de vosaltres.
0: Sí.
2: Joder, i no conec cap.
4: Perquè tu tens un perill amb les mares de les persones. Sí.
2: Bé, anem ara amb una de les notícies que ens ha cridat més l'atenció en les últimes hores, que és que ha estat el retorn dels Rolling Stones amb els 82 de Mick Jagger, sorpresa una mica. Oh. Però clar, és una notícia que tots els nostàlgics ens estan celebrant.
3: Bon,
2: no?
3: Bon dia!
2: Opa, Alberto!
0: Hola,
3: Maria! Com m'agrada que tornin grups d'antes. Els Rollins, per exemple, estàveu parlant.
2: Sí.
3: I l'último de la fila, que van actuar fa poquet,
2: sí,
3: així bueno, per sorpresa.
2: Aquest dijous hi tornen, sí, sí.
3: L'Eric Clapton, que ve a Barcelona aquest diumenge. Sí. Ràpid, l'Eric Clapton.
4: Has de prendre més cafè.
3: No és el millor matí de la vostra vida?
0: Home, tant com el millor.
2: No ho sé. No. Bé, els Rollins estan preparant un nou disc, efectivament, que es podria dir Foreign Tongues.
3: Ara que vaig molt a les golfes a buscar coses antigues amb el Xavier Grasset, el programa de les... Sempre
2: Albert,
3: trobo algun
2: Albert,
3: vinil.
2: Albert, quina moment.
3: Digue'm.
4: Yeah. Vocalitza.
0: Ai,
3: escolta'm,
0: pobra.
3: Tu, quin cop, quina clatellada, tu. Sempre...
4: És el Joan Pere, ara.
3: Paco, sempre trobo aquests dies que vaig a les golfes algun vinil dels Rolling Stones.
2: Sí.
3: Me'ls escolto a les meves Stones lliures.
0: Stones lliures.
2: No, ja, realment és un grup gran, no? En el sentit literal. Mick Jagger, com dèiem, 82 anys, el Richards també en té 82, i el Ronnie Wood és una mica més jove, però és nascut als anys 40, vull dir que sí, tampoc...
3: Més que el Rolling Stones, s'haurien de dir el Rolling Bastons.
2: Ai!
3: Bastons.
2: Bon acudit.
3: Perdoneu el sentit de l'humor, és que avui estic molt content per totes aquestes notícies. Sí, però és que hi ha notícies com aquesta que em donen una satisfaction.
4: Clar!
0: Millor.
2: No us suporto realment, 8:11 del matí, bon dimarts, Catalunya.

0: amb el nostre afany i voluntat de fer la ràdio matinal més trempada, hem posat aquí una cançó molt primaveral de la Camila Cabello que es diu Don't Go Yet, que ningú marxi perquè venen més coses ara amb el Xavi Cazorla. Bon dia, Xavi.
1: Mira,
2: no bon dia, Xavi.
3: Hola.
1: És que estava connectant amb els auriculars. Escolteu!
0: No, espera.
4: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: És que ets tan bo que vas patrocinar, Xavi.
1: Ah, fixa't.
0: No sé si ho notes a la nòmina.
1: Pobre gent, patrocinar això. Doncs escolteu, ahir els companys del Versió RAC1 van parlar d'un membre d'aquest programa
5: ara ja sé per on vas.
1: Que passa masses hores a la ràdio sota el seu punt de vista i cada dia el de más gente.
2: Qui serà?
6: Mi amore, preso macchiato. Por favor.
5: Bueno, va. Bé, el Codina la posa sovint al matí.
1: Ah, sí? Corre per aquí el Codina, ara no sé què està defensa. Sí,
5: viu aquí.
2: Moltes
5: viu aquí.
2: Vegades, eh?
5: Jo crec que l'han desahuciat i ara ja s'ha instal·lat aquí. Perquè és que a tota hora està aquí el Codina.
1: Sí.
5: Jo, quan me'n vaig... Tot el dia està aquí. I amb un raconet, aquí amb un ordinador.
1: Sí, calladet, no molesta ningú, no diu res.
5: Que es cuidi, eh?
7: Què vols dir?
5: No, vull dir que...
7: O si fa la mal de bona
5: cara. Tot el dia aquí no fa salut, eh?
7: No.
5: Tot el dia aquí...
1: No, perquè a la 15 encara fes... A la 15 teníem tots millor cara. Ara aquí va a la 3.
5: Bueno, però aquí...
1: Empanta amb poca llum, ja no tenim...
5: Arribats a la situació de fatídica, de la 3 al terra hi ha menys distància que de la 15.
1: Sí, és veritat.
5: Aquí pots sobreviure.
1: Sí.
5: De la 15 era menys probable.
1: Era, sí.
2: Home.
1: Sí.
5: I en canvi el Codina, si arriba al punt, doncs bueno...
7: Home, molt les cames.
1: Sí, efectivament.
8: Ja veus el pal que et vaig dir que ahir per la tarda el Versió.
2: Què en penses, Toni, que estiguis ni tantes hores?
0: És que no sé si ho dius des de la protecció paternal, que a vegades sento per part teva.
8: Home,
0: de dir,
8: que...
0: no sé què fa tantes hores aquí.
8: Veure una persona tot el dia, que miris, sí. A l'hora que miris estàs en el mateix lloc, amb l'ordinador allà, quiet... Que fas patir, xato, fas patir.
1: Amb l'americana posada, molt elegant, per això.
0: I tàcitament m'ha semblat que volies dir que quan em dius que em cuidi, que em veus malament, no?
9: Home, tàcitament no, t'ha dit que vigilis a veure si saltaràs per la finestra. Jo crec que no hi ha línies.
0: No estic en aquest punt.
9: No,
0: si voleu saber per què passo tantes hores a la ràdio... D'entrada, per mi és un àtic al mig de la Diagonal de Barcelona. No estic malament aquí. Els companys són ben parits. És veritat que jo mateix m'he fet una trampa a la meva pròpia vida, que és que tinc el meu domicili a 2 minuts caminant de la ràdio.
1: Sí, clar.
2: Llavors, és com una estona d'esbarjo.
0: I a vegades tinc estones de procrastinar, no? I dic, va, ara me'n vaig a casa i torno d'aquí una estona. Llavors fa la sensació que jo estic tot el dia aquí.
9: Clar, per tu fa al revés.
0: I després hi ha una tragèdia humana que no es comenta, però és que jo estic sol a la vida.
1: Ai, Ernest.
2: Ai, no. Pobre,
1: està molt sol.
0: No, jo no tinc família, Marpuga, aquí a Barcelona, jo.
2: Sí, tens, però... Ah, no, a Barcelona no, però som nosaltres.
0: Jo visc sol.
7: Estic a casa a la Marjo, jo.
2: Nosaltres.
7: Si tu tindràs un plat on sumessa, joder.
2: Sí.
9: Tens a nosaltres, tens el Pau de Pons, tens el tio aquell del bar aquell que és amic nostre... Que tan, claro. que et fa que... Els del bacon formatge aquest.
2: Tens l'amiga d'ahir, de Maria Cubí. Sí.
9: Exacte, la teva amiga del carrer Maria Cubí.
0: Sí.
9: Qui més? La Sandra,
2: que li ha trobat la cartera.
0: També sabeu que en aquests moments de la meva vida estic fent una aposta personal per aquesta feina, per aquest programa.
9: Sí, ho sabem. Llavors, des de l'altra banda ens n'hem adonat.
0: No, però m'agrada cuidar minuciosament tots els detalls del matí.
8: I pots saber si fas una aposta personal per una PlayStation. Perquè també a la vida, a part de treballar, s'han de fer altres coses.
1: Aposta personal per la whiskeria, per exemple.
8: És un tio allà ocupant un espai 24/7.
1: Ara no se li acuenta l'ordenador.
9: No, quan siguem líders, que em podràs enriure de tot.
1: Se va gastar l'ordenador de tant usar-lo, eh? No te van les tecles ja del teclat.
0: No. El que sí que m'agradaria és que el Toni Clapés, quan arribés avui a la ràdio, passés per aquí al matí a Codina i totes les preguntes que em vulgui fer, que me les faci.
2: Ah, perquè, que doni la
0: perquè
2: cara.
0: Perquè el passadís, per exemple, no m'ho diu pas.
9: Mm.
0: El Toni es comunica per la ràdio.
9: Perquè sap que l'escoltaràs més al Versió que al passadís. Perquè té efectes de so.
0: En fi, està bé que la gent sàpiga que em passo el dia aquí.
1: Entonces tú no quedas como muchacho.
0: Una decisió personal. Ja està. I també t'he de dir una cosa. Em comença a cansar una mica haver de donar explicacions.
9: Però claro. Si has tirat tu el tall.
0: No, però vull dir... Però és que m'ho pregunta tothom. Què fas aquí?
1: Ai, sí, doncs, vete,
0: jo
1: què
0: sé. Quina és l'alternativa?
9: Ara, digues.
1: T'ha passat, no? Periquila. Jo que ara ja empieza...

0: si en lloc d'augmentar-me la nòmina, la direcció general d'aquesta casa o la propietat decideix posar-me un pis, per exemple, del mateix edifici, ja,
1: sí.
0: A la planta 9, doncs ja està, ja no em moc d'aquí i ja no he d'anar donant explicacions
2: del dia. Hi ha oients que t'estan dient que quan vulguis fer una birra, que si et sents sol un dia aneu a dinar i rieu una estona, vull dir que gent no et falta.
0: El capítol oients, el meló oients, l'obrirem un altre dia. Perquè també tinc alguna anècdota recent d'en oients que...
3: Pregunta-li si jamerga i si no, no interessa, díselo.
0: Ara tornem. Ha quedat clar,
1: com,
0: no, el tema?
1: Sí. Com s'escriu jamerga?
3: O periquilla.
4: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. Al Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
5: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya.
6: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
11: Ui, ens l'hem passat, no?
8: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
12: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
13: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
14: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
13: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
14: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
13: Entrades a magnificfest.com.

0: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
1: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
4: A Rio, una merda.
3: I després hi sou
5: vosaltres.
3: Els que escolteu el Matina Codina.

0: Vinga, una ranxareta aquí al final, una mica de bolero, una mica de balada. Només un virtuós com ell pot fer aquests equilibris musicals, aquests equilibris estilístics. Risky Roll, preciosa com el Josep Moragues. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquestes són les notícies que t'hi cagues a les 8 i 25 d'aquest dimarts. Home, és maco això que està passant aquí, perquè Sergi Ferrer i Josep Moragues van compartir un programa ara fa uns anys a Ràdio Flashback, ho podem
1: exacte.
0: Dir.
1: Sí, sí. De fet, podria dir que jo em dedico a la ràdio una mica perquè ell va sí. donar-me una secció en un programa que ja no existeix.
2: Collons. Ostres, Moragues, sí, que gros.
3: Culpa
2: I jo vaig haver de marxar per gràcies a Sergi Ferrer, també.
1: Sí, senyor.
0: Tu també vas viure aquest suplici de treballar amb el Sergi Ferrer, no?
2: Imagina't.
1: A diari, eh? I vaig jurar que el seguiria fins que es mori i aquí estic.
4: Ja tenia el pito torcido, entonces.
5: Sí, és veritat, que horror.
1: Digue'ls que sí, no passa res.
0: Més enllà d'aquestes qüestions personals amb un viatge professional, Josep Moragues, anem a repassar ràpidament les notícies del dia. El pla pilot per incloure Mossos de Paisà a escoles i instituts continua sumant baixes.
2: Sí, ja són 4 les escoles que han demanat sortir del pla per enviar agents dels Mossos a les escoles. A les últimes hores s'hi han afegit 2 instituts de l'Urgell i aquesta setmana s'espera que facin el pas 3 centres més. A la llau de crítiques que ha rebut el govern per aquest pla, les últimes hores s'hi ha sumat els mateixos agents de policia que reclamen més informació i, de fet, un altre sindicat de policies ha defensat directament que els agents dels Mossos que participen en el pla haurien de portar armes al damunt en tot moment.
1: Per si de cas.
2: Mai se sap.
0: I per la
1: calla,
0: següent,
1: Guillem! Pobla!
0: Per la següent notícia demanaré la col·laboració de Fernando Simón. Bon dia, Fernando Simón. Ja sabeu, molt famós durant la pandèmia del coronavirus, perquè l'Organització Mundial de la Salut estudia traslladar el creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus a les Canàries.
2: A bord hi viatgen 14 espanyols i hi ha 5 catalans fins ara. Hi ha mortes persones i, segons l'OMS, hi ha 5 persones més amb símptomes. Ara per ara el vaixell està atracat a Cap Verd, però el país li ha prohibit l'entrada per protegir els seus ciutadans i per això ara es plantegen navegar fins a les Canàries per desinfectar el vaixell i per posar en quarantena les 149 persones que hi ha dins, entre la tripulació i turistes. Si finalment el vaixell atraca a les Canàries, Fernando Simón es farà càrrec de la quarantena.
6: Ah, sí?
2: Hostia, sí, no li han dit.
1: ¿Sabes ara?
6: No, es que yo pensaba ir a hacer surf. ¿Cuántos casos hay de cuánta gente ha fallecido?
2: Mira,
6: no.
2: Tres fallecidos.
6: Tres fallecidos.
2: Y cinco personas más con síntomas.
6: Sí. Bueno, van a ser tres o cuatro casos aislados.
2: Sí, claro.
0: Sí, de momento son tres o cuatro. Bueno, que hay 14 personas infectadas. ¿Ho he sentit bé, això?
2: Ah, exactament. Sí, sí.
0: Què se sap del risc epidèmic d'això de l'antivirus? Hi ha alguna notícia? Es diu la capacitat de transmissió, tot això.
2: Això és a través dels excrements i l'orina de les rates. Per exemple, si tu caga una rata, doncs
6: claro.
2: Pots tenir antivirus.
6: Se te hace caca encima mientras te muerde.
1: Que menys ha tingut una ratxa tonta. Però,
2: t'has menjat una caca de rata en algun moment, voluntàriament.
0: La transmissió entre humans
2: això
0: produeix,
2: no
0: està tan
2: clar.
0: També.
2: Entre humans no està tan clar, sobretot per via animal.
0: El ChatGPT em diu que no hi ha risc d'epidèmia.
1: Doncs ja està.
2: Si ho diu el ChatGPT...
0: No sé, Fernando, si hem de fer algun aclariment sobre aquest...
6: Usar mascarilla. Vamos a hacer mascarillas para ratas también.
2: Vale.
6: Para estas ratas que hay en el barco, que supongo que habrán ratas también en el barco.
7: Truquem a l'Avalos, perquè no gestioni.
6: Vale. Sí,
0: bé, mentre van sortint noves informacions d'aquest brot d'antivirus en aquest creuer que diuen que s'aturarà les Canàries, canviem de tema i parlem de la Fiscalia i la petició que fa de 24 anys de presó contra José Luis Ábalos, precisament pel cas de les mascaretes.
1: També se li han cagat a la boca.
4: No, sí.
2: No van servir de res les més de 6 hores de declaració de l'exministre socialista i el Suprem. Ábalos va negar haver-se embutxacat comissions milionàries amb els contractes de mascaretes. De fet, va animar el tribunal a trobar els diners defraudats. Això sí, Ábalos va denunciar que el Suprem ja té decidida la condemna. Demà el tribunal deixarà el judici vist per sentència.
4: Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Venga, vamos.
0: Sí, mira, canviem de tema, acabem amb la notícia curiosa del dia, perquè es veu que a Seul, a Corea del Sud, han celebrat l'última edició del concurs de migdiades, que té un rerefons bastant dramàtic, Josep Moragues.
2: Completament. Centenars de participants s'han reunit aquest cap de setmana per veure qui podia dormir millor a l'aire lliure. No en una habitació, és l'aire lliure, I, a més, s'ha de mantenir un ritme cardíac estable. Qui té el ritme cardíac més estable, doncs acaba guanyant. En aquesta última edició s'ha imposat un senyor de 80 anys i el segon premi va ser per un administratiu de 37 anys.
1: Senyor, un funcionari sempre competint per...
2: Sempre, i quedant segon, Sempre quedant segon.
1: De la mandra de quedar primer.
2: De la mandra de quedar primer va quedar segon.
0: Jo ahir vaig fer una d'aquelles migdiades de 2 hores que quan em vaig despertar em pensava que la claror era del dia següent ja.
2: Imagina't. Uf.
0: I no vulguis tu saber el cop d'efecte que va suposar la meva vida.
2: I cardíacament va ser estable. saludable, tu creus?
0: No, no, perquè em vaig despertar gens malament després.
2: Taquicàrdia.
3: Si això es fes al nostre país, segur que el guanyador vindria de Catalunya Ràdio. Sí, un tècnic de so, segurament.
0: No, però això ho feien per protestar, perquè és que les jornades laborals d'allà són molt llargues i...
2: Sí. Al final... No, no, una bona protesta, dormir, com a protesta, sí, sí, a mi m'agrada.
0: Sí, sí. Bueno, no, per reivindicar el descans i aquestes coses.
1: Encara et farem una vaga de son nosaltres, Ernest.
0: Sí, sí.
5: Claro.
0: Però mentre la facis durant el programa.
2: Bueno,
0: ja està. Josep Moragues, ho fas molt bé, molt ràpid, vull dir, per mi el Pardo, com si no torna.
2: Doncs jo, qui no torna soc jo, crec, eh? Vull dir que...
1: Sempre ens passa igual, tio. Compartim una mica de micro i ja arriben les dades.
2: Et passa igual amb tot?
1: Sí.
2: L'antivirus.

0: És un honor extraordinari animar-te amb cançons com aquesta al teu camí cap al Matadero. Això és Ben Benga amb GCJ i Ariana Grande, que serà molt protagonista la temporada que ve, Ariana Grande. Sabeu per què?
1: Perquè
0: treu un nou disc el 31 de juliol que es dirà Petal. Llavors vol dir que vindrà nova música de la nord-americana. Esperem que sigui molt bona, perquè si no, no la posarem a RAC 105, perquè només sonen bones cançons. 8:34 minuts del matí.
1: Cazorla!
0: Bé, aviam, no, de fet, el Cazorla no, eh? Avui, no, perquè ara el que hem de fer aquesta hora al matí, les 8:34 minuts, és felicitar el president Illa, perquè avui, 5 de maig, és el seu aniversari. Bon dia, president.
2: Moltes gràcies per aquest gest espontani.
3: No, espontani no, perquè he vist que li donaves un paper perquè llegís ell.
2: Sí, bueno, d'això se'n diu publicitat institucional.
3: No sé si...
0: Publicitat institucional.
2: És el que he dit, publicitat institucional. Si la vostra ràdio vol seguir de ben, ja podeu posar-me la cançó de cumpleaños feliç.
0: Ostres. Bueno, només faltaria el que sigui per cobrar la nòmina.
3: Ara hem de cantar, també.
0: Per molts anys, president.
2: Us vull més feliços, una mica més feliços, més entusiasme.
4: Per molts anys.
2: De fet, millor una cançó en castellà, que així arriba gent de León, d'Extremadura, de Jaén.
0: La tinc, si vols.
2: Aquesta,
0: millor. Realment sóc un venut,
2: Així està molt millor. Vinga, ara què voleu que fem? Em llegiu un poema, un xec de Mons Interiors?
3: No. Ho sento, però no.
0: No, per molts anys, president, ja està.
2: Gràcies. Doncs ja llegeixo jo una mica de fragment de la meva Wikipedia. Diu així. Salvador Illa Roca, nacido en la Roca del Vallès.
3: Però llegeix-la en català.
2: I anat en castellà. És curiós que vaig néixer a la Roca i de segon cognom em dic Roca.
0: Com és la vida,
2: Sort que no vaig néixer a Espolla. O a Guarromán, a Jaén. O a Villapene, Lugo.
0: Bé, president, canviem de tema, perquè suposo que 60 anys, que és una xifra preciosa, rodona i tal, són per celebrar-ho, doncs, bé, no?
2: És veritat que és una xifra important, i tant que si n'és. Estic preparant una festa.
0: Ah, sí?
2: Sí, la mare de totes les festes.
4: Ostres.
3: Ui.
2: Hi haurà pinyata.
0: Sí. Joder.
2: Mirarem un PowerPoint amb fotos del president Pedro Sánchez i meva junts. Farem un Kahoot per veure qui sap més coses de mi.
0: Un Kahoot.
2: Comentarem les meves millors marques corrents a l'Estrava.
0: Que guapo, tio.
2: Llegirem articles del Javier Cercas.
4: Déu-n'hi-do.
2: Després actuarà el Jordi Évole amb la seva banda d'aquella que fan música.
0: Apassionant, president.
2: Després de moure una mica l'escalet, farem el joc del mocador i concurs de Mister Saliva Mojada. És bàsicament un concurs d'empassar saliva i guanya qui em passa més saliva per minut.
3: Tot això... Tot això jo ho he vist al col·lapse.
2: Pot ser.
0: Guanyarà vostè en aquest concurs.
2: Ara, si voleu, podeu obrir línies, però si algun oient de Catalunya vol felicitar, poder on de ser. Però aquí som els plurals i recibimos a tot el mundo. Ja sea de Lérida, del Bajo Llobregat, de Navarclés, de Tuestaellà, de Montegrí, de Sant Fructuoso, de Bajés, de Sant Juan, de Villatostada o de Sant Quirico, de Basorga.
0: Està sortint sang de les orelles, president.
3: A mi també, però no és l'orella.
0: Si ha de seguir destruint pobles catalans, doncs pot anar passant, perquè la idea era felicitar-lo i al final això està fent un drama.
2: Tens raó, perdona, ja marxo. Al final el govern de tothom vol que el meu sigui l'aniversari de tothom. Així que marxo a celebrar-ho amb tothom, amb la ciutadania. Us deixo una safateta de menjar, us he portat uns
0: pastells. Ah, això sí que ens agrada. Gràcies, president.
2: Us he portat uns gots també perquè he portat kombucha. Val? I de menjar us he deixat còctel de fruits secs.
3: Quins?
2: Amb panses, sultanes.
0: Ja no.
2: Cigrons. I en lloc de pipes pelades us porto una bossa de closques de pipes.
4: Jolín.
0: Un cocteleo, però al revés.
3: Sí.
0: L'aniversari més estrany.
2: Ens veiem la setmana vinent als Premis d'Action.
0: Ah, vindrà, president.
2: Sí, vindré, perquè suposo que no cal que us digui que si voleu seguir rebent publicitat institucional m'heu de donar un Premi d'Action 5.
0: Ho parlem en direcció, però vaja, suposo que no hi haurà cap inconvenient.
2: Traieu una maduixa, un d'aquests metats i em poseu a mi.
0: Ho trobarem. Mira, sap què actua als Premis RAC 105 aquest any?
2: No ho sé.
0: Banda Neon, que és una banda emergent de l'Alt Empordà, que ha tret una cançó que jo crec que ho petarà aquesta primavera d'estiu.
2: De l'Empordà, has dit?
0: Sí.
2: No teniu ningú de gent per portar.
4: No, la veritat no.
0: Els Premis de Música Catalana, president.
2: No vindré.
0: Això es diu Els Passos Prohibits. Per molts anys, Salvador.
2: Moltes gràcies, en vida vostra.
4: Gràcies.

0: 8:40, seguim al Matina Codina. Hem escoltat Banda Neon, que actuaran, com deia, els Premis Rec 105 al costat de Naina, Siderland, Max Navarro, Nil Moliner, Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume. El 12 de maig tornen els Premis Rec 105 al Teatre Victòria de Barcelona. Marc Puga, bon dia.
1: Hola.
0: Aquesta nit s'ha celebrat a Nova York, al Teatre Metropolitan.
1: Yes.
0: Una nova edició de la Met Gala. Oh,
1: és aquesta gala benèfica de moda, que no és només una festa, sinó que cada outfit que porta les celebrities intenta interpretar un tema artístic. Aquest any el tema era Fashion is Art, la moda és art. Mm-hmm. Llavors, és una gala organitzada per l'exdirectora de Vogue de la revista de moda, que és la dona que s'inspira al personatge del Diablo Vicente Prada.
0: Sí, senyora.
1: I deia, vindrà la Meryl Streep a la gala? No va anar no ha anat mai, de fet. O sigui, és una gala a la que no acostuma anar. La que s'hi ha anat és la coprotagonista de la pel·lícula, d'en Hathaway, que va acudir amb un vestit blanc i negre bastant...
0: Sí, pompós.
1: Vistós, pompós, això. Sí. I parlarem del més comentat, que és Bad Bunny. Bad Bunny ha aparegut, més que vestit, una mica disfressat, podem dir, perquè ha aparegut caracteritzat com si fos més gran, uns 50 anys més de l'edat que té ell. Porta arrugues, cabells blancs, una barba grisa i un bastó, i fins i tot caminava amb dificultat per fer més realista el personatge. No només es va disfressar d'ancià, sinó que va fer una crítica i una reflexió sobre la bellesa a la moda, convertint el seu look en una mena de performance artística, així és com ell ho ha definit.
0: Està molt guapo, tot i així, tot i simular que té 50 anys més, i m'ha sorprès molt la seva assistència, perquè aquest any hi ha hagut molts famosos que no hi han anat, perquè es veu que organitza el Jeff Bezos, perquè està acomiadant molta gent de les seves empreses.
2: Sí, perquè no guanya prou diners al calvo.
0: Exacte, parlant de diners, es veu que participar a la Met Gala val mínim costa 100.000 euros per cobert, per persona.
1: Mare de Déu.
0: Sí, sí.
1: No anirem mai. Vinga, una de les famoses més esperades ha sigut la Beyoncé, que figurava com a una de les copresidentes de l'esdeveniment, després d'una dècada sense anar a la Met Gala aquest any. Ha acudit, igual que la Nicole Kidman, que també copresideixen aquesta gala amb la directora, exdirectora de Vogue, Anna Wintour. I ara parlarem de la Sabrina Carpenter.
2: Ara, no t'ho guardis.
1: Una de les estrelles del moment, que ha portat un outfit inspirat en una de les pel·lícules clàssiques de l'any 54 de l'Audrey Hepburn i el Humphrey Bogart, que és la pel·lícula Sabrina. Llavors ha fet com referència al seu nom i ha portat aquest outfit. També ha sigut molt comentada la més famosa de les Kardashian, la Kim Kardashian, que va aparèixer amb una armadura de bronze, així com si fos una guerrera. Realment us convido a buscar fotos dels outfits, perquè és com super surrealista.
0: Aquí a la Met Gala és on la Lady Gaga hi va anar amb els entrecots lligats aquí al cos.
3: Estava la Madonna, em sembla. He llegit que la Madonna estava per allà i que es veu que el vestit l'han hagut d'aguantar entre 6 persones.
1: Mira, fixa't. Sí, és que han anat bastant. Hi ha una que ha anat també com de tecnologia, amb tot de cables.
2: Gent que cau a dins d'un armari i surt amb el que hi hagi, no?
1: És una gala bastant pintoresca.
0: Se m'ha dit que el vestit de Madonna és dels més horribles, Si els oients del Matina Codina el volen buscar, es veu que és terrible.
1: Podeu buscar,
0: terrorífic.
2: Podem penjar xarxes després.
1: Dues de les estrelles del pop més estimades no figuraven a la llista, ja són Rihanna i Katy Perry, però tot i això, la Katy Perry va fer una aparició inesperada.
0: Què dius ara?
1: Que és difícil de reconèixer, perquè va aparèixer amb el rostre completament cobert per una màscara que recordava com a un vestit especial, o sigui, no se li veu la cara. És com
3: Porta com una careta platejada.
0: Bueno, escolta, molt venerable, ens traiem el barret davant del component solidari de la gala, però estem d'acord que qui guanya, diguem-ne, qui crida més l'atenció i qui va vestit d'una forma més estrafolària, no?
1: 100%. I acabarem parlant de la Georgina Rodríguez, la dona de...
4: La nova mujer del
1: Cristiano Ronaldo, que amb representació espanyola va portar un tul blanc i un rosari representant a la mare de Déu de Fàtima i també va tota de blanc i han comentat bastant a les xarxes l'outfit. Us convido a buscar-los.
0: Sí, mira, penjarem a les xarxes socials de RAC105, @RAC105, alguns dels vestits més cridaners de la Met Gala.
5: I no estava Cundé del Barça, perquè sempre ha vestido que parece un payaso, ¿no?
2: ¿Qué?
3: Un payaso.
5: Un payaso.
1: Dígale que sí.
5: Com vas?
0: Mònica Usar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
4: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Informació de servei pels sí. nostres oients. Quin temps farà avui? Perquè hi va ploure bastant, eh?
1: Sí, doncs avui tornaran les tempestes, sobretot a partir de mig matí. Començaran per punts del Pirineu, comarques de Girona, sectors del prelitoral, i aniran a més a mesura que avanci la tarda. S'estendran per bona part de les comarques interiors, prelitoral, Folina, avui com estic.
0: Costa molt dir prelitoral. Sí.
1: Pirineu, prepirineu i comarques del sud. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, i localment amb tempesta, amb calamarsa o pedra i també amb fortes ratxes de vent. Això a partir de mig matí i sobretot durant la tarda. I baixant les temperatures diurnes, al centre i al nord de Catalunya quedaran més frenades que no pas ahir. I ara mateix també fa més fresqueta. Tenim 11 graus a Cunit i també a Lleida, 9 a Girona, 8 a Cardona, 4 a Puigcerdà, 12 a Tarragona i 15 graus a la ciutat de Barcelona. I els propers dies continuen aquests ruixats, aquest temps inestable. Divendres i diumenge serien els dies amb menys pluja i dissabte el dia més plujós.
0: Escolta, Mònica, jo volia celebrar els 41 anys del meu amic Albert Ballús amb una barbacoa, doncs res.
1: Quan?
5: Dissabte, és molt important el diumenge. Diumenge a les 9, que jo tenim sí. el clàssic. Barça-Madrid, al Camp Nou.
1: De moment no pinta pluja. Ahir, per això, els mapes sí que donaven pluja. Esperem-nos. Cada dia ho anirem aclarint. Ara per ara, amb els mapes d'avui, no plouria.
0: Perfecte. Sobre la Met Gala, que abans he dit que la mítica imatge de Lady Gaga amb la carn crua, així, sí, a tall de vestit, s'havia produït en el marc de la Met Gala. Una amiga meva em diu que no, que això va ser els MTV Video Music Awards. Vull dir que es confirma la desinformació constant.
2: En aquest programa. Un altre cop aquest programa.
5: Esteu cobrint de glòria.
0: No, rectifiques de savis. Mònica Usar, moltes gràcies.
1: Adéu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
8: RAC 105 Barcelona. L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
7: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastián i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
8: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rock de Bifi Clyro.
7: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
8: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
9: Molins ve de gust torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
10: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
9: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
10: Més info a Molins ve de gust i molinsderei.cat/turisme.
8: Atenció, viatger! El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanc Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
9: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
8: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
9: Per a més informació, meetingcamper.com.
11: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unbravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Et convido a berenar.
14: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
15: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
16: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
17: RAC 105.
18: La teva música.
0: Això és el so d'una MotoGP. Per alguns, Marc, és només un circuit.
3: Sí.
0: Pels amants del motor, ara, és on es forgen els campions. I tu pots ser-ne testimoni de tot aquest espectacle. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de la MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Que ningú s'ho perdi, eh?
2: No,
19: vamos a ver, vamos a ir a ver a Marc Márquez. Hola, Marc.
2: Hola.
19: ¿Cómo le está metiendo la rueda a... no me acuerdo quién hay más.
2: Pues no sé, diguéssim, al meu germà, per exemple, a l'Àlex.
19: A su hermano, sí, senyor, és que nunca me sé los nombres. No me gusta tanto.
0: Sí, calleu. Nois. Entrades a la venda a circuitcat.com, circuitcat.com.
20: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: I de les motos passem als cotxes que circulen ara mateix per la xarxa viària de Catalunya. En alguns casos,
19: me gustan los coches también.
0: Creant alguns embussos. Sí, exacte, Marc. Mare meva. Bon dia, Ferran, com està el pati?
21: Bon dia, doncs comencem avui dimarts les retencions habituals encara actives als voltants i accessos de Barcelona. Recordem, tot el nus de la Trinitat continua amb fortes congestions, sobretot que arriben per la C58 de manera intermitent i encara des del terme de Terrassa. Encara al Vallès també trobem moltes retencions arreu de la AP7, concretament en sentit sud entre Mollet del Vallès i Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També des del Llobregat ara mateix tenim retencions que arriben a Barcelona des del Papiol i Sant Andreu de la Barca. També les dues rondes de Barcelona continuen amb molta congestió, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
20: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem?

0: m'agradaria dir que esperem nova música de Lola Young, però pinta malament.
1: Per què, Ernest? Què passa?
0: Pinta negre el tema. Sí, perquè darrerament ha passat per diversos problemes de salut bastant seriosos, salut mental, addicció a substàncies, ara està en rehabilitació i teràpia, esperem que torni aviat amb cançons tan bones com aquest mes.
2: Yo le dije que tome un mate, que el mate lo arregla todo, que es muy bueno y...
0: Doncs no, va ser un mal consell.
1: Sí. Gràcies a tu, ara té gastroenteritis.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Repassem la tele amb l'Alan Lillo i comencem avui parlant de David Bustamante.
4: Si no tan cobarde por vender tus besos.
5: Exacte, perquè la setmana passada es va estrenar la segona temporada de 100% Únicos a 4, aquest programa on persones amb trastorn de l'espectre autista fan preguntes a un famós i els primers convidats van ser Ana Rosa Quintana i David Bustamante.
1: Wow.
5: A qui li van fer preguntes directes com aquesta.
6: Con Pablo Echevarría fuisteis una pareja admirable.
7: Sí.
6: Desgraciadamente, no hubo final feliz.
7: ¿Por qué?
6: Por vuestra ruptura. ¿Qué?
7: No es que no sea feliz. A veces el amor es un sentimiento caduco. Cuando se termina, queda la relación del cariño. Y gracias al final, empiezan otras historias increíbles. Y conocí al amor de mi vida, a Yana. Y la familia que tengo ahora y la que me gustaría formar con mi pareja es muy ilusionante.
8: Muy fuerte. La verdad es que fue un programa emocionante porque me hacían preguntas muy directas.
9: Ya va a llorar.
8: Y el amor es
9: está otra vez.
8: Es que el amor es caduco, ¿no?
9: Ya está llorando.
8: El amor es como un yogur. Ya, tú lo pones en la nevera y dura un tiempo y está fresquito y dices, qué bueno que está, pero de repente...
0: Sí.
8: Pasan los días y las propiedades se estropean y sale el moho.
0: Se siente
8: asqueroso y te dan ganas de vomitar.
1: Mírate la nevera
10: también. Sí, pero caducado aún te lo puedes comer.
0: Se
8: de repente había un petit suisse también, que era Gisela, que yo me la hice.
1: No, yo esta vez.
10: ¿Qué pasa?
1: Las timel están muy buenos, las timel, ¿eh? A mí me gusta mucho beberme una... Me bebo 8
8: a timel. Es verdad, a mí también me gusta.
10: 8.
1: Es que uno me sabe poco, yo me hago un 8.
10: Y el danacol.
8: Eres mi mejor amigo.
1: Publicitava
10: el Manolo Escobar.
0: No, però a mi, el noi que fa la pregunta diu que no va acabar bé la relació perquè vau trencar.
8: Però jo li digo, no,
0: i tu te'n vas per les branques.
9: Sí, pega, dir,
0: doncs mira, sí, vam tenir un problema, tal, va acabar l'amor.
8: Sí, perquè l'amor és caduco.
10: A més, jo ara estic mirant Velvet, que ahir vaig acabar la primera temporada. No, cony,
1: I sortia una natilla.
10: No, que quan va tallar el Bustamante amb la Paula Echevarría era època Velvet, que hi havia molta relació, moltes escenes de la Paula Echevarría amb el Miguel Ángel Silvestre de sexe i tal, i el Bustamante ho va portar molt malament, i ho veia en moltes entrevistes. I va ser també un factor d'aquesta ruptura.
8: No podia ver Velvet, perquè veia a Echevarría con el que al final és el...
9: Duque.
10: Sí, el duque. Miguel Ángel Silvestre.
8: Salien els nombres. Tengo un problema.
10: Ja lo veo.
0: Bé.
1: Te salen más si es d'anacol.
0: Canviem de canal. Anem a Televisió Espanyola i a La Revuelta.
5: No ho havíem comentat encara, atenció, Santiago Segurata, perquè Jordi Évole va passar per La Revuelta.
1: Oh, sí, ¿verdad?
5: Sí, i van tocar el tema de la cataplexia.
1: Eso això que... A mi me gusta lo de que sea.
0: Sí, bueno, és això.
1: Ah, eso.
0: Deixem explicar, sisplau, el tall.
1: Sí,
0: va,
1: sí, que no després recollim.
5: Sí, però no és un joc, és una enfermedad, és una cosa que pateix Jordi Évole, que quan riu molt perd el control i el seu cos, diguem que com que...
0: Sí,
5: que
0: la musculatura així l'habilita.
5: Sí, per tota l'energia, fins i tot per el coneixement en algunes ocasions. I li va donar en directe, justament quan parlaven de cataplexia, diverses vegades, una d'elles aquesta.
11: Me han dicho antes, Jordi viene muy cansado y como tiene, ¿cómo se llama? Cataplexia, ¿eh? ¿No?
12: Eso.
11: Como tiene cataplexia, man, yo ten cuidado si va a volcar como un caballo.
12: No, es que puede pasar.
11: ¿Quieres que esté hoy más sobrio, más contenido?
12: Por favor. Hay una emoción negativa, la única que he descubierto hasta ahora que me pasa, que es con la rabia. Me pasó en una discusión de tráfico.
11: Sí. Hay que tener mucho cuidado con esas discusiones, ¿eh? No, hay que evitarlas.
12: Es que, ¿sabes aquello que me bajé del coche?
11: No hay que hacerlo.
12: Yo ese día estaba muy loco. Y me bajo del coche.
11: ¿Sí?
12: Y cuando me voy para el otro, me caigo.
0: Ara té cataplexia en aquests moments, eh?
11: No, no, no, no la voy a coger el móvil ahora, no.
1: Bueno, que graciós.
0: La ràbia és l'única emoció negativa que li produeix aquesta inhabilitació de la musculatura. Claro. I clar, es veu que el tio, el que s'estava barallant, el va haver d'ajudar finalment.
5: Sí, clar. Sí, però, què te passa, no?
1: Que graciós.
9: El de l'altre cotxe dient, buah, és que l'he matat jo del susto.
1: Jo solo escuchándolo sin verlo ya me ha hecho gracia. Sí. Que graciós.
0: El cas és que ahir, de convidat, per parlar de la seva nova pel·lícula que es diu Pizza Movie, potser, sí, amb la gran...
1: Judit Martín.
0: Judit Martín, gràcies per fer-me de pronter.
9: 0 de 2 dades.
0: Sí. Ahir va anar Berto a la rebota. Vam parlar de la cataplexia del Jordi.
5: Sí, Berto Romero, que és el convidat que més ha passat pel plató.
1: És veritat.
5: Sí. I va parlar d'això, de l'entrevista de l'Évole, que diu que la va estar veient com nosaltres des de casa,
0: sí.
5: I com nosaltres, o almenys a mi em passa també, la va estar patint, clar, perquè no li donés cataplexia al Jordi Évole.
0: I clar, dos trolls parlant de la malaltia d'un amic, no? Vull dir, diguem-ne que poca sensibilitat. Ja, m'escoltem-ho.
13: Claro. Intentar matarlo en directo.
11: Casi no lo cargamos, ¿eh?
13: Porque... Hostia,
11: casi lo matamos, ¿eh?
13: A mí me heló la sangre.
11: Me preocupó.
13: El trío haciéndole reír y el ay ay, eso que hacía, porque yo no lo había visto nunca. A mí me habían hablado de que le pasaba, pero no lo había
11: yo
13: visto.
11: Yo tampoco, yo no lo había visto, sabía que tenía ese problema, pero no.
13: Pero hacía ay ay ay, se quedaba y de verdad que yo lo pasé mal en casa. Es jodido porque si se acabara Si se desmayara
11: no, porque
13: todo,
11: lo controla, porque aguanta ahí, con algo aguanta.
13: Se queda como en un hilo, ¿no?
11: Sí, sí. Se queda cuando le das a hibernar al Windows. Que no sé qué sentirá él por dentro, pero se debe quedar como a ralentí. Y una que le escucho con un hilo de boca y decía...
13: Para ya, por favor.
10: Pobre.
1: Que graciós.
10: Bueno, passa malament. És que també anar a la revuelta amb cataplexia és com molt arriscat.
0: No, és que va tot arreu amb cataplexia.
10: Bueno, ja, però vull dir que és...
0: Sí, però la revuelta és a la vida, en
1: general. Que se'n casa,
10: ja, però que és un programa molt d'humor, de tele, de riure.
9: Però això visibilitza.
10: Et donarà.
9: Visibilitza una cosa que potser per alguna gent és tabú.
10: No, això està molt bé, sí.
9: I m'està fent ràbia parlar bé de l'Évole. Últimament no sé què em passa des que estic aquí.
1: Sí, sí.
9: Però que està bé això, que ho visibilitzi, que no sigui un tabú.
10: No, sí, sí.
5: No, el problema no és anar amb cataplexia, el problema és anar cansat. Que es veu que estava cansat i, clar, la malaltia li...
0: Sí, no, no, no.
5: Més fàcil si està cansat.
1: Sí, I solo de desmayarse, molt graciós. No,
0: Santiago, ja ho sabem, que és molt...
1: És que gràcies, és que no estàs hablando de no sé què i no hay de eso.
0: Escoltant aquest tall... Escoltant aquest tall, m'ha fet pensar en el que passaria si, per exemple, la cataplexia la tingués l'Alan Lillo.
5: Ostres!
0: I qui comenta aquesta malaltia sou tu, Sergi Ferrer, i tu, Xavier Cazorla.
10: Bueno, vull dir,
0: el to ha estat una mica aquest.
1: Seria molt
0: graciós. D'enfotre-se'n del tercer.
9: Exacte.
0: Que entenc que l'Évole, doncs, molt esportivament ho encaixa amb bon rotllo.
5: De fet, hi ha moments de l'entrevista aquella de l'Évole que el tio està jugant amb la cataplexia, és a dir, li està donant... Sí. I l'estan com aguantant, ell no perd el coneixement i va dient, m'està dando.
1: Que gràcies.
5: I Broncano diu, ara hem d'estar tranquils, llavors està tot el públic esperant que se li passi.
1: Que gracioso, lo más gracioso que salió en el programa del Broncano.
5: Ho fa molt natural.
10: Jo passo fatal mirant entrevistes de l'Évole, perquè ja estic pendent.
1: A ver, ¿cuándo lo haces, lo del follonero, eso que hace que se desmaya? A ver, ¿cuándo lo haces?
5: Que no és el follonero.
0: Que no és un truc de màgia, Santiago.
1: A mí cuando
0: hacen... Que es una malaltía.
1: Los sketches estos me hacen mucha gracia.
10: Vete a tomar Actimel.
1: Es verdad.
10: Falta uno.
0: Sí, gràcies, Lillo.
9: Gràcies perquè, si
0: vosaltres,
9: no ha passat res...
0: Al Lillo per la secció.
9: No hem fet res de bo en aquesta secció. S'han dit mentides, s'han patrocinat uns làctics que no paguen un duro aquí i hem fet mofa de la cataplexia.
0: Que no hem fet mofa.
10: Només el senyor aquest.
8: I con el lo de l'amor també, que és caduco.
14: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
15: Matina Codina.
16: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
17: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
18: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
19: Ves t'entendre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
20: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
19: Que poc, que

0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
1: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
1: Wala!
2: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
3: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
4: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
3: Thank you!
2: Per aquí, sisplau!
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, en coixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Cómo hemos cambiado.
8: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
9: Aquest és el so RAC 105.
10: My name is Alex Warren.
11: Give it up for Alex Warren!
12: Matina Codina.
13: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: És un gustàs comptar amb el talent d'artistes com Àlex Borren, un paio que va començar a les xarxes socials, fent vídeos de bromes a TikTok, a YouTube i tal, i fixa't fins on ha arribat, fins a RAC 105. Per obrir nova hora, ordinari, 9 i 9, 5 de maig, dimarts. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: La Pugueta ha descobert una web que us pot interessar a molts dels que esteu escoltant el programa. Moltíssima, moltíssima atenció.
2: Ah, sí?
1: Ara farem ràdio de servei, i és que ahir vaig trucar a la Sol i al David, impulsors de la web joancagabé.cat. Epa! Som els pipi-caca. Això mateix. Una plataforma que, com ells diuen, resol un problema tan real com universal, que és trobar un lavabo en condicions quan ets fora de casa.
2: Ah, això m'interessa.
1: Home, i tant que t'interessa. Ens interessa molt a tots. Una web a la que tu entres i mires la zona que t'interessa i busques, doncs, el lavabo més adequat, no? Que estigui net, que tingui bones condicions, doncs perquè tu puguis anar i fer les teves cosetes tranquil·lament.
0: En el cas d'aquí, la Torre Barcelona, diuen que el millor lavabo és a la planta 2. Diuen això, eh?
1: Veus? Doncs en aquesta web, no sé si el tenen, però tenen molts. Llavors, jo els hi vaig preguntar, clar, com saben quins lavabos estan bé i si han anat a tots els lavabos per saber...
3: No. La idea és que cada vegada doncs, que nosaltres puguem anar a restaurant, a un bar, és igual, a un museu, qualsevol cosa, és igual. I anar al lavabo doncs, era per tenir uns criteris de valoració on poder doncs, entre tots dir doncs, aquest lavabo està correcte, aquest lavabo està molt bé, aquest lavabo no. Perquè bàsicament la nostra pregunta sempre és, de tota la colla, és algú ha anat al lavabo? Com estan? És un projecte que està començant i la idea és pues, assentar unes bases en aquest sentit de dir doncs, que considerem que un lavabo sigui doncs, apte per tothom.
0: És un cagadvisor, no?
1: Sí, bàsicament. I això neix això d'estar amb amics i la típica pregunta quan esteu dinant o sopant, en plan, com està el lavabo, per si vas o no vas?
4: Escolta, aquí el tema també és quan t'agafa l'apretón pel carrer, entra en un bar. Sí. Com actues en aquestes situacions? Perquè...
0: Bueno, un aigua i cap a dins. No?
4: Sí, ja, clar, però
0: que fas, aigua.
4: Demanes l'aigua i que te la serveixin a una taula?
0: Em poses una aigua que m'estic cagant.
1: Aquí les dones, veus, tenim un avantatge en aquest sentit, perquè diem que tens una emergència i el costumen a deixar-te entrar.
0: Va, una cosa, tu has entrat a la web, entenc.
1: Hem entrat a la web, sí, i si et passa això del Toni que vas pel carrer, simplement entres i poses la zona on estàs i et diuen els lavabos.
0: Sí, està bé. Geolocalitzes la teva posició.
1: Sí.
0: I allà ja et surt una mica la ràtio, és a dir, la valoració dels lavabos que tens a prop. No?
1: Ho pots fer per geolocalització, també per categories. Tens centres comercials, estacions, hospitals, molt mercats, bé, museus, tot. Parcs i jardins, bars i restaurants.
5: Hi havia un tio, hi havia un tio TikTok que també ho feia això amb vídeos, que es deia Mr. Boca, amb K, diguéssim. I ell es penjava i llavors valorava en funció de la neteja, la comoditat, si hi havia baldor, per exemple, coses així de tallets aquests.
0: Què és el que valoreu vosaltres més a l'hora d'anar de faca?
6: Jo que estigui net.
1: Home, jo que estigui net.
7: Net? Que estigui silenci, que no tingui la sensació de que el primer pedorro se n'assabentaran els de dalt.
6: Ah, a mi això és igual.
7: I que tingui baldor.
5: Sí, que hi hagi paper, també.
1: Que estigui net. A mi, sí, jo que estigui net. Els vaig preguntar quan està bé un lavabo. Clar, quins criteris segueixen. Igual que ens has preguntat tu, doncs ells en què es basen, no?, en aquesta web.
8: Mira, al final és com una ressenya de Booking o de qualsevol altra plataforma d'usuaris, no? Nosaltres tenim per categories on està el sanitari, l'estat actual, no?, que això també és interessant saber-ho, des de deficient fins a excel·lent, al final són les cinc estrelletes típiques. Posem si és accessible o no, per exemple, amb mobilitat reduïda, si és gratuït o no, si té horari d'obertura, quin horari té, i finalment les comoditats disponibles, no? Si té paper higiènic propi, si té sabó, si té de mans, mirall, canviador de bolquers, dutxes, armariet, climatitzat...
0: Que tingui la tapeta, la tapa, per exemple.
7: Sí, senyor.
0: No? Perquè aquests lavabos d'estació de servei, per exemple, que tenen la tassa feta una merda, a més no hi ha per tapar, ni tenen paper higiènic per netejar, en fi.
9: Claro, a mí lo que me gusta es cuando hay el número de teléfono apuntado en la puerta, ¿verdad?
5: Ah, missatges, històries.
9: De cruising, eh?
0: Per exemple, aquí de la nova ràdio, nosaltres hem fet una mudança, i ho sabeu que ha passat a la planta 15, a la planta 3, hi ha hagut moltes queixes, companys, amb el...
10: Sí, es va que mucha queja de... Sí. Yo quería hacer pladur de todo lavabo, de todas paredes, pero no se me va a dejar, pero... perquè querien poca paret.
4: La queixa és perquè, a diferència dels lavabos d'abans, les portes queden mig obertes per sota i per dalt.
5: Sí.
4: Llavors, clar, s'escolta tot, les olors traspassen.
5: La porta i la paret, diguéssim, de lavabo amb lavabo també.
7: Hi ha una, han posat un altaveu amb RAC1, posat abans de l'estudi nou nostre, han posat altaveus al lavabo i està molt forta la ràdio. Llavors tu estàs mirant els teus TikToks i estàs escoltant la tertúlia.
5: Perquè amortigua una mica la defecació.
0: És una demanda dels treballadors perquè se sentien massa els sorolls.
5: Que era una vulnerabilitat d'això.
1: Ara estava mirant a la web, per exemple, de Barcelona, ens recomanen el lavabo del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ah. Aleshores, tu entres en aquest lavabo, a la web...
0: Has de pagar l'entrada al museu, entenc, no?
1: 5 estrelles...
4: Clar.
1: Aquí posa que el lavabo és gratuït, clar, no sé fins a quin punt...
4: Home, si t'has descagat el diumenge són gratuïts.
1: Però ja, no, però...
4: El primer diumenge de mes,
1: Llavors diu que té accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, hi ha ressenyes, o sigui, t'ho posa tot molt al detall. Igual que els vaig preguntar quins lavabos estaven bé, també els vaig preguntar per la contra com saben quan un lavabo està malament o en què es basen ells.
8: Sí. Precisament per això
3: n'és
8: la iniciativa. Sí.
1: I qui, com seria un lavabo que està extremadament brut o fastigós?
3: Doncs com que el lavabo ja estigui brut de per si, vale? Els que sanitari, que és a dir, el lavabo que realment no fa falta una netedat absoluta, vale? Però perquè és entenc que en llocs com aquests hi passa molta gent, però sí que bueno, hi ha lavabos que a vegades no hi pots. Has d'entrar i tornar a sortir. No pots fer-hi res, a vegades ni rentar-t'hi les mans.
1: Per tant, es basen en la brutícia. I avui, que és el dia de la higiene, volíem parlar d'aquesta web, joancagabé.cat, i la meva pregunta era qui és el Joan i per què aquest nom?
3: Per un amic, perquè tot va començar perquè un dia li vaig deixar el pàrquing perquè és el seu cotxe i em va enviar un WhatsApp i em va dir els lavabos del teu pàrquing estan molt net, vale? I a partir d'aquí va començar la idea boja entre nosaltres que ens anem alimentant, ens anem retroalimentant i va començar a sortir aquesta idea.
0: En una necessitat bàsica com aquesta està bé la solidaritat i la col·laboració entre ciutadans, per tant, una molt bona iniciativa que no sé si té aplicació també, o només és web.
1: No tenen aplicació, al moment, no tenen xarxes socials, només tenen la web perquè estan començant, pobrets,
0: no, però
1: estan començant, tenen la web.
0: Això de la web és molt antic,
1: i mica en mica...
0: Has de fer l'app.
1: Clar, però a la web és com Booking, que tu filtres les coses a un Insta, no pots fer això.
0: No.
1: Res, ja tindran xarxes, però de moment a la web podeu saber a quin lavabo anar.
0: Doncs avui joancagabé.cat per saber on cagar bé.
1: Sí, bàsicament, és que el nom ja ho diu.
4: Està molt bé. Un aplaudiment per la Mar Puga i aquest reportatge que m'ha encantat.
1: Moltes gràcies, Toni.
4: Gràcies.
1: M'encanta.
4: És que aquesta secció és molt del versió, això que acabes de fer.
1: Mira,
4: de l'escola, versió
1: RAC1. Te la passo.
4: Molt bé.
0: Gràcies, Puga.

0: fan bastant d'enveja els músics, no? Perquè poden fer una catarsi, no? Fins i tot poden fer una mica de teràpia component cançons per fer aflorar sentiments com aquest amor sobtat del Nil Moliner. Es diu Me Acuerdo de Ti, la trobareu al nou disc Nexo, del qual demà se'n farà una escolta per fans a les oficines de Spotify.
1: Que guapo.
0: Sí, sí. 22 de maig, nou disc de Nil Moliner, que actuarà als Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig.
2: Oh. Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada. Felicitació.
0: A veure, estem intentant contactar amb el Josep. És la trucada de llet nostra. El Josep, entre els sorteig que farem a final de mes. Josep, sóc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Hola, em sents, Josep?
3: Hola, bones.
0: Què tal, guapo? Sóc l'Ernest Codina.
3: Ara te'l passo.
1: Molt bé.
4: Es diu com jo, Josep. Fantàstic.
1: Sí, n'hi ha molts, Pep.
4: Sí, vam empatar amb el Manchester.
0: Ja, un segon.
1: No ens importa, Pep.
0: Hola, Josep.
3: Digue'm.
0: Per molts anys sóc l'Ernest Codina, de RAC 105, del Matina Codina.
3: Ostres, no et sento de res.
0: Perfecte, va tot bé en aquesta trucada.
1: Molent.
0: 51 anys, Josep, sí o no?
3: Ara conec, ara.
1: Ei, no és pam.
0: Aviam, espera't, deixa'm intentar esbrinar què collons passa en aquesta trucada. Josep, tens cobertura?
3: Sí, més o menys.
0: Val, perfecte.
5: Jo sí.
0: Posa't a un lloc tranquil. Val, on tinguis cobertura, reposa i seu, perquè efectivament truco de RAC 105 del Matina Codina per felicitar-te, perquè sí, fas 51 anys, no?
3: Directe, els vaig fer, ja estan fets, sí, sí.
5: Sí, senyor.
1: Així ja està fet, tu.
0: Perfecte. Ets un tio feliç, no? Se't nota pel to de veu que les coses més o menys et van bé. Pot ser o no, Josep?
3: Sí. Va bé, treballant com tothom. Molt bé. Sí.
5: Bueno, com tothom no, hi ha gent que viu de renta.
1: Per exemple, com qui?
5: Els de Catalunya Ràdio.
1: Som.
0: Hi ha molta gent. Josep, a aquesta hora del matí, 9 i 22 minuts, què estàs fent?
3: Pues mira, col·locant pedra.
0: Col·locant pedra.
3: Són picapedrers.
0: Hòstia.
1: Hola, que guapo.
4: Està fent una piràmide.
1: Déu està fortíssim. Et dona un hosti i t'empadrona el poble al costat.
0: No.
3: Sí, sí, però doncs aneu en compte.
0: Però és a dir, perdona, sou dels que traieu les pedres de la muntanya i la piqueu perquè després se'n puguin fer cases, per
3: exemple? Bueno, sí, sí, de cantera, expliquem, i a més som el poble de... poble veí teu, vaja, de ceba.
1: Molt bé. Mira, molt bé,
4: ja sé qui és.
1: Molt... Sí, a la pel.
0: Perfecte. I ens coneixem, Josep, o no, tu i jo?
3: Bueno, jo, de vista, jo conec més el teu germà, però sí, sí.
0: Home, el Marc, no?
3: Exacte.
0: El Marc, el meu germà, un gran mecànic.
1: Una millor persona.
3: I tant.
5: Sí, sí, sí. Li recordo el Marc, també.
0: Perfecte. Doncs res, escolta, de part de la dona i dels teus fills, que per molts anys, que ja saps que t'estimen molt, i ens diuen, per més pedres, per més sortides en bicicleta i per més paelles d'aquestes tan bones que fots els diumenges.
1: Molent!
3: Ui, està molt per millorar, Estic fase inicial, encara.
1: Ah, de què la fas, la paella? De carn? Fas de peix o fas mar i muntanya? Que, com fas, això?
0: Bona pregunta, Nando.
3: Una mica de tot.
5: Malem. Sí, està
0: perquè, quan fa que t'has posat a fer paelles? Vull dir, sóc a temps jo encara de començar a fer paelles, no?
3: Sí. Quan fa que em faig?
0: Sí.
3: Bueno, no sé, fer un parell d'anys, potser, o així.
5: Un parell.
1: Tens marge, Ernest.
3: Sí, però no. Sóc molt aficionat i em falta molt, eh?
0: Bueno, escolta,
3: és una mica el meu rotllo i em falta molt la cara.
0: Continua així.
3: Intento millorar, però falta.
0: Continua així de
3: manera... Em critiquen molt.
5: No t'escolta.
0: No, dic, continua així de campatxano i d'espavilat. Josep, un petó de part de la Montse, el Sergi i l'Aleix, que t'estimen molt. Entesos?
3: Molt bé, doncs.
0: Va, ens veiem per Osona. Adéu-siau.
1: Molt
0: bé. Un
1: petó. Ha costat la trucada, Ernest. Ha sigut de picar pedra, eh?
0: Sí, senyor, ben vist. Per això se't va contractar, Sergi.
1: Sí, senyor. Gràcies.
0: No, ha començat una mica atropellada la trucada. Però, bueno, són coses d'aquestes que passen de les comunicacions, eh?
6: Hem xocat amb una pedra.
1: Sí. Escolta, qui no s'hagi equivocat, que tiri una pedra i amagui la mà.
6: És la primera.
0: Calleu tots, hem de fer una pausa per la publicitat i quan tornem...

0: Tornem, ja tenim per aquí la Mònica Usart amb ganes de fer el temps.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
2: Ja som 11 milions dels socis del...
3: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
4: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
3: Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
4: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5,25 € al quilo. Fins al 7 de maig.
5: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
9: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
10: Sí.
9: Però si jo fos una mascota, no?
10: No.
9: I tu creus que si jo em poso un...
10: No.
11: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
14: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
15: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
14: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
15: Wala!
16: Despierte, despierte. Mire que ya amaneció.

0: Nova demostració de talent del francès Bob Sinclair. Ganes de veure-la en directe. Es veu que la seva filla també punxa i que fan duets. Tinc ganes d'assistir a un d'aquests shows espectacular. Aquest hit que es diu I Can't Wait, original de Xunos dels 80. Energia pura per fer-te la vida menys dura.
1: Ole. Qué guapa, tío. Está la baila ahora en mi yate de 10 millones. Ahora
2: vale, Carlos, deseado. Gracias. Te llamamos.
1: Vamos. Rafa.
2: Venga.
0: 9:45 a.m.
3: Els cursos d'anglès a l'estranger de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Ahir em va fer 42. Mònica Usar, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I com a programa tafaner, que
4: sí.
0: Jo crec que l'adjectiu tafaners ens defineix.
2: Sí.
0: Volem saber si hi va haver algun moment especial o algun regal destacable.
4: Tot el dia va ser especial, de principi a final. El dia del meu aniversari és com una mena de bombolla.
2: És el dia mundial de la Mònica.
1: Però i va fer un forat a la Mònica.
4: Em va fer un forat, sí. Em vaig autorregalar una... un forat a l'orella.
1: Susto.
4: Sí.
2: I sí que va ser especial, sí?
4: Sí, van regalar una faldilla, un mocador de coll, moni-moni...
0: Moni?
4: Moni-moni.
0: Però això...
4: Sí, els meus pares.
0: Carai.
2: L'Elna.
4: Perquè
2: em
4: compria el que vulgui.
0: No, però són 42 anys ja fent-te regals, no? S'han acabat les idees i compra't el que vulgui.
4: Sí.
0: O això, o tenen molt calé negre allà sota un coixí, que també pot ser.
5: Al Rajoy li feien molt això del...
1: No sé qui és.
4: El meu pare em va dir pels teus capritxets.
1: Mira, i quins seran aquests capritxets?
4: No ho sé, de moment em vaig fer el forat.
2: Porta
4: cruzant. Vaig anar just després de... Em va donar el sobre i me'n vaig anar corrent a fer l'arracada. I un anell, també.
0: Molt bé.
2: Que maco.
6: Sí. Amb un missatge a l'interior que no es pot dir, però és una cosa íntima.
4: Exacte.
6: De la família, que només ho sé jo.
1: Ah, sí?
4: Sí, perquè és família, ja. Tenim a casa els
0: per
4: meus
0: cursos. Per tant, déu-n'hi-do, un ventall bastant ampli, no? Molta varietat en aquest dia tan especial.
4: Sí.
0: Doncs ja està, la vida continua. I el temps, també, un temps que... aquesta setmana deies que es mantindrà estancat en la inestabilitat, els ruixats, i sembla que no hi ha fi. Aquesta situació s'allarga, Mònica.
4: Sí, de moment aquesta tarda pluges que descarregaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, Prelitoral, comarques del sud i Catalunya central. De fet, hi ha avisos del Meteogat per intensitat de pluja i localment amb tempesta, amb calamarsa o pedra i també amb fortes ratxes de vent, una mica com va passar ahir a la tarda. Baixen les temperatures al centre i al nord de Catalunya, però tot i això l'ambient sou al centre del dia i ara mateix amb 16 graus a Barcelona, 15 a Tarragona i també a Girona, 11 a Lleida, 9 a Tremp i 13 al Vendrell. Demà continua aquesta situació amb pluges a la tarda a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i voltant dels ports. Dijous a la tarda també interior, Pirineu i Prepirineu s'esperen ruixats. Divendres poca pluja, però dissabte pinta que les pluges podrien apressar. Tot bé, he volgut fer com la música de fons.
0: T'ha de ressaca, la Mònica.
2: Parang, pang, pang, pang, parang, pinta bé.
4: Pinta que les pluges poden descarregar a qualsevol comarca. Començarien per Ponent i escombrarien la resta del país. I diumenge més calma.
0: Jo m'havia imaginat una barbacoa per celebrar els 41 d'un dels meus millors amics allà a l'aire lliure.
4: Feu-la d'hora, la barbacoa, perquè on la feu?
2: Si la fas a dintre, ja
0: Tona, Tona, Osona, doncs, Tona, Osona.
4: Cap a la zona, sobretot comarques de Girona, nord de Barcelona, i arribarà una mica més tard la pluja. Per tant, si aneu d'hora, si vols divendres, ho mirem bé per hores.
0: Sí, mirarem.
2: Qui fa 41 anys, Ernest?
0: L'Albert Ballú. Lluç.
2: Ah, home, dona-li records.
4: Per molts anys.
7: No t'ha parlat de donar records. Avui vas a la 2,
4: ah,
7: oi?
4: Ah, sí, just que és avui.
7: No et fes una forta abraçada a la Dana i Boronet.
4: Li faré de part teva.
1: I a la Txelo. Porta un dia a la Txelo, García Cortés.
4: Home, estarà molt contenta de venir.
1: Te sent rotllo con la Bárbara Rey, eh? Tuvieron una noche de amor.
7: Claro, que venga Txelo.
0: Va, ja està.
4: Adéu.
8: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: nova versió del clàssic de Sopa de Cabra de Camins, que és autèntica dinamita, una cançó que es podria punxar en aquesta versió al Tomorrowland, eh? A les veus, Su, Gerard Quintana i Mon DJ als teclats d'aquest Camins, Somnis i Promeses. El somni de l'Espanyol i del Girona és quedar-se i mantenir-se a la primera divisió, perquè Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia, nois, què tal, com esteu, guapíssim?
2: Molt bé, ho aconseguirem, visca l'Espanyol.
0: El morbo d'aquest tram final de la Lliga es concentra a la part baixa de la classificació, la lluita per la permanència s'estreny cada vegada més i això complica la vida de l'Espanyol i el Girona, que s'acosten al descens, Albert Pedrol.
1: Sí, mira, el Sevilla marcava fins ahir la zona de descens, exacte, però n'ha sortit amb la victòria importantíssima que va aconseguir ahir 1-0 contra la Real Societat del Ramon Sánchez Pizjuán, i això perjudica l'Espanyol i el Girona. A veure, fem números, perquè és important. Queden 4 jornades pel final i les coses estan de la següent manera. L'Alavés ara és qui marca el descens amb 36 punts, el Sevilla en té 37, el Girona 38, només 2 més per sobre del descens.
3: Ui.
1: I l'Espanyol en té 39, 3 més per sobre del descens. És veritat, tots els equips catalans depenen de si mateixos per salvar-se, però la permanència s'està posant cada vegada més cara. Dissabte, 4:45 de la tarda, l'Espanyol juga una finalíssima.
4: Sí, no, i el Girona no té res.
1: Calma, vaig per ordre, Manolo.
3: Manolo.
1: Calma, que portes 17 partits sense guanyar. Calla una miqueta.
0: Perdona, ahir deia el diari que, malgrat tot, Manolo González, entrenador de l'Espanyol, veu el got mig ple.
1: Sí.
0: És a dir, que estàs optimista, Manolo.
4: Sí, sí, clar que sigo optimista. Jo, sí, perquè em volen dir que si jo dimito. Jo no dimito.
1: Dimito.
3: No dimito.
4: Jo no dimito, no penso dimito.
3: Dimiteixos, diu.
4: A veure, ni dimito ni dimiteixo.
0: Home, a veure, a jutjar pels números, que ha sumat 6 dels 51 punts possibles, gairebé no estàs... Queden 12 punts en joc, a veure si...
4: Jo no dimito, que em paguin el finiquit, si em volen fer fora, tu.
2: Correcte, que li paguin el finiquit i no dimiti. És que és una vergonya.
0: Escolta,
1: parlant inclusiu.
0: Una cosa, Pedrol, s'ha de dir que de la victòria del Sevilla d'ahir hi ha una cosa a destacar, que és que el Sánchez Pizjuán era un polvorí.
1: Sí.
0: Era autèntica dinamita.
1: Bueno, és que aquesta gent es juga la vida, també.
0: Sí, però hòstia, els aficionats en els... i són a les verdes i a les madures.
1: No. Els aficionats del Sevilla esperen cada vegada que perd el Sevilla els jugadors a la ciutat esportiva, van els ultras allà a passar comptes amb els jugadors del Sevilla.
0: No,
1: vull dir, no seria...
0: Jo he vist imatges aquest matí que el Sánchez Pizjuán era una festa.
1: Sí, no, però... bueno, no tant.
4: El capità va haver de baixar de l'autobús, no?, per dir-li a l'afició que calma i que guanyarien i tal, perquè estaven allà tots els ultras que... Bueno,
1: sí, però vull dir que l'afició al Sevilla és la primera que va passar comptes amb els jugadors quan perden, també.
3: Pues igual,
1: no seria guanyar... l'afició més exemplar.
0: Imatges d'aquest matí m'han semblat una festa al Sánchez Pizjuán, però no tenia aquesta informació. En qualsevol cas, el calendari de l'Espanyol és per tema uns mals resultats. I com pinta el del Girona, també? És a dir, quins són els enfrontaments de tots dos equips d'aquí fins a final de temporada?
1: Mira, ara m'ho faràs buscar, però el que et puc dir... No, espera't un moment.
2: Vinga, va, calma,
1: espera't un moment. A veure, el que et dic és que l'Espanyol, el primer que té és aquest importantíssim, 4:45 al camp del Sevilla. Tot és un des dramàtic perquè tots els equips es juguen la permanència. I dilluns el Girona visita el Rayo Vallecano, que la sort del Rayo, i del Girona en aquest cas, és que el Rayo té la permanència lligada virtualment. A partir d'aquí, Espanyol, Sevilla fora, Atlètic de Bilbao a casa, Osasuna fora, i Real Societat a casa.
3: Uau.
2: Ui.
3: El Diablo.
1: Vale? Són equips que juguen a Europa. I el Girona, t'ho dic de memòria, estic buscant, al camp del Rayo Vallecano, a casa contra la Real Societat, a fora contra l'Atlètic de Madrid, però vaja que l'Atlètic ja no s'hi jugarà res, a no ser que passi la final de la Champions, que haurà de reservar jugadors.
0: Això és avui, no?
1: Sí, això és avui, a les 9 del vespre, ara ho explicarem. I l'últim partit és contra l'Elx a Montilivi.
0: Perfecte. Doncs molta sort a tots dos equips catalans. Mentrestant, l'ambient a Madrid està caldejadíssim i molt enrarit amb Kylian Mbappé després de la seva escapadeta a Itàlia amb la seva xurrila Esther Esposito.
1: Sí. I Ernest, us porto història. Mai hauria pensat que escoltaria això al Chiringuito, però la temporada del Real Madrid és tan deficient que el cap de setmana de Kylian Mbappé a Sardenya no ha fet gens de gràcia al madridisme. Fins al punt, pareu bé l'orella, que el programa referència al Chiringuito del madridisme han demanat la venda de Kylian Mbappé.
4: Vinga, ja, no me jodas.
1: Ho heu sentit bé. Després de donar la turra durant anys i anys amb el fitxatge del davanter francès, ara el volen vendre. Ho deia un dels madridistes de referència del Chiringuito, Juanma Rodríguez.
5: ¿Pero qué quieres, vender a Mbappé? ¡Claro que sí!
6: Tú.
5: ¡Claro que sí, yo!
6: Estás muy lejos del madridismo.
5: Yo, Juanma Rodríguez. Yo, Juanma Rodríguez, claro. Cortés. Claro. El apellido de mi madre.
0: Gargamel.
5: Yo quiero vender a Mbappé. ¿Qué pasa? ¿Que esto es que vais a apretar un botón eyector y voy a salir volando por el aire por decir esto?
1: He dit que em faria bastanta gràcia.
4: Tranquilo, que passés això, no?
1: Que passés això.
7: Bueno, però és que no li falta raó, perquè al final ha venido Mbappé al Real Madrid, 2 anys en blanco...
0: Se'l veu molt passot, eh?
7: El Sant Germain,
0: aquí li anem bé.
1: Sí. Sí,
0: està, diguem-ne, doncs per la seva vida personal, sentimental, gens d'implicació, sí. Zero suport a l'equip, vull dir, no sé, per mi, jo si fos del Madrid també el voldria fora.
3: I amb la pasta que té l'Mbappé, i ja et ve ara que ha trobat l'amor amb una noia de bandera, podríem dir, aquesta
4: sí.
3: bandera.
4: Ojoles, el amor, sí. Si s'està inflant
1: de
4: follar.
1: Jugada mestra de Florent.
3: Estic intentant posar una mica de poesia en tot això. Que deixi el futbol i se'n vagi a passejar de la mà per al Retiro.
1: Ara. No, anava a dir que jugada mestra de Florentino Pérez.
4: Sí.
1: Eh? A què se
4: refiere? Porque no sé.
1: Bueno, que 9 anys intentant fitxar aquest tio,
4: bueno.
1: Portes 2 anys ara. I cap títol, només una Supercopa d'Europa.
3: No t'ha sortit res, Florent.
0: A veure, sempre que intentes fer un equip de Galàctics, se'n va tota la merda.
4: Sí, ara. Pero tenemos 15 Champions.
3: Sí, eh? Però no tenéis ni parking ni conciertos de la Aitana. Ah, ah, ah, ah. Gràcies, companys.
4: Estàs tonto. Què pareces tonto? Con el pene torcido. Ja llegava a la capital.
3: Té un parqui, també.
0: 3:15 del matí, bones notícies pels amants del futbol i, atenció, de la històrica quiniela.
1: Sí, perquè el govern espanyol aprovarà avui la incorporació permanent de 4 partits de la Lliga Femenina a la travessa, coneguda popularment com la quiniela. S'estima que els clubs rebran uns 6 milions d'euros per la recaptació del joc, que de pas ajudarà a augmentar la visibilitat del campionat femení.
0: Ah, està molt bé. Ara que entres al tema, et fem alguna cosa de l'Alexia Putellas o no?
1: Sí. Ja,
0: alguna novetat?
1: Sí, mira, ahir el Jordi, tu ho deies, que no seguiria la temporada que ve.
4: Està plorant perquè marxa, va plorar perquè marxava.
1: Sí, doncs bé, avui aquesta nit tu diràs, hem explicat que ha rebut una oferta per 3 temporades i que li multiplica el sou, no pas de part del PSG, que crec que tu vas dir el PSG,
0: sí,
1: sinó
0: sí.
1: Del London City...
0: Es confirma que les meves fonts són una merda.
3: Sí, o sigui, no passa res. No
4: passa res, sí. Amb les, ja ho sospitava.
0: Estic a RAC 105 i no a un mitjà seriós.
1: Sí. Sinó pel London City d'Anglaterra.
4: London City?
1: Sí, London City...
4: Que és d'equip del Pro Evolution, quan no pagaven drets, no, sí. I que posaven el London City.
0: Sí, que vaig sentir que aquesta gent està construint un projecte molt seriós, de sí. Moment van setens, aquest any que sí. Ve no es classificaran per la Champions, sí. Però que volen fer, volen treure una sí. Mica 4 calés per fer un equip
1: de fet,
0: competitiu.
1: La propietària no? D'aquest equip és Michelle Kang, sí. Que és la propietària de l'Olympique de Lyon,
4: sí.
1: Que és el rival del Barça a la final de la Champions.
0: Diuen que la Lliga Anglesa és la més competitiva, no?
1: Sí, de... sí, sí. Sí. Hi ha molt bons equips.
2: Els bons per sempre venim a Anglaterra.
1: Això t'anava a dir. T'he dit que a Anglaterra, Pep Guardiola i el Manchester City s'han complicat i molt la vida a la Premier League, i van empatar a 3.
0: No, Pep, hòstia.
2: Estava emocionant perquè anàvem 1-3 perdent.
1: Sí.
2: Perdona, 3-1.
1: Sí.
2: Al final, els últims minuts van marcar 2 gols.
4: Sí, ja, sí.
2: Emocionants, però al final són un punt només... Ens quedem bastant despenjats.
4: He vist un vídeo que quan acaba el partit sí. El Guardiola va darrere del porter de l'Everton sí. I li va fotre una xapa d'aquelles sí, seves sí. Com una mica esbroncadeta, saps? Que alguna cosa li sí. Hauria molestat.
2: Estava perdent temps, estava fent doncs, una mica de befa.
4: No, us va haver perdent. Això
0: també és futbol.
1: Sí.
0: Albert Pedrol, alguna cosa més?
1: No, que us estimo així.
0: Doncs ja està. Merci per tot.
1: No, gràcies a vosaltres. Vinga. Per fer-me partícip d'aquest gran programa líder de Catalunya i visca tot i el millor de Catalunya tot.
8: Matina Codina. Un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
9: RAC 105 Barcelona. L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
8: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastián i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
9: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rap de Bifi Clyro.
8: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
9: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
6: Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fuerteventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
10: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
6: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
10: Per a més informació, meetingcamper.com.
11: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
12: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
11: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol, viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
13: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.

0: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
1: ¿Qué número de agente tiene James Bond?
2: 549.
3: Yes. Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la Pota Nord. De 6 a 11 a RAC 105.

0: una lletra molt romàntica i un ritme molt entretingut i divertit, aquest tututurú del Siderland, que estaran actuant a la nova gala dels Premis Rock 105, que serà dimarts que ve d'avui en 8 a la 6a edició dels Premis d'aquesta Santa Casa, els que millor reconeixen la música en català. El dimarts 12 de maig tornen al Teatre Victòria amb actuacions en directe com la que acabeu d'escoltar de Siderland. També Banda Neon, Naina, Max Navarro, Nil Moliner, Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume. Si voleu viure en directe aquest espectacle, estigueu atents a l'antena de Rock 105 per saber quan podreu aconseguir les vostres invitacions. El 12 de maig tornen els Premis Rock 105 amb el patrocini de Santander Music, Veo Catalunya, Frit Ràbic, l'Illa Diagonal, Som Connexió i Veòlia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i el seu suport present.
1: El govern de tothom, que avui és el meu aniversari, i per això...
2: Felicitats, una altra
3: cosa. Felicitats, president.
1: Gràcies, Sergio.
0: Efectivament, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sergi Ferrer,
3: digue'm,
0: tenim una situació molt perillosa a Corea del Sud amb un llop.
3: Oh! Ostres! Què ha passat? Comento, companys, a Corea del Sud, a prop d'una ciutat gran, hi ha un zoològic i s'ha escapat un llop del zoològic.
4: Oh, qué miedo!
3: I se sospita que podria haver entrat a una zona urbana.
1: Ostres.
3: Plena de cases i gent que viu en aquestes cases. Llavors la policia va emetre un comunicat i va avisar a tota la població d'aquesta zona que estiguessin molt alerta, que no és un gos molt mono, molt mono, que igual és un llop i t'arrenca un braç.
0: Sembla una nova entrega de la pel·lícula Madagascar.
3: Sí, sí. Però molt mala pinta. Què passa? Que arran d'aquesta alerta la gent va començar a estar com molt atenta, no? De dir, escolta, estigueu al loro i si veieu alguna cosa sospitosa, aviseu.
4: Al loro!
3: I un tio va dir...
0: Al lobo!
3: Al lobo!
4: Al lobo! Hosti, molt bona! Ets un xicalero!
3: És bona! Si és que... Som bons, hòstia. I un home va agafar i va penjar el seu Instagram etiquetant a tothom la foto del llop passejant molt a prop de casa seva, per una zona urbana plena de cases.
5: Claro.
3: La policia va veure allò i llavors va actuar amb el protocol anti-llops, no? Que és demanar a tothom que es confini a casa seva.
0: El llop-cat.
3: Sí? No, el llop...
0: Llop Corea.
3: Corea, sí, molt difícil. Acabem-ho ja. I llavors va arribar la policia, van arribar especialistes en llops, no sé, gent d'aquelles amb tranquil·litzants.
1: Sí, sí. Claro.
3: Tothom ha evacuat i van començar a buscar el llop. I on està el llop? I mireu sota els cotxes. No, això són els gats. I on està el llop? A sobre els arbres. No, això són els lloros.
1: Que bien.
3: I on està el llop? I 9 hores després li diuen al tio de la foto, escolta una cosa, exactament on era el llop aquest? I el tio diu, però que era una foto feta amb intel·ligència artificial.
2: Bravo! Bravo!
3: El ChatGPT va dir, crea'm una imatge a la banda casa meva, tal. I llavors la policia va fer...
2: Que
3: bo, Chang Jingguan.
2: És molt perillós, eh?
3: El van detenir, no el llop, no sé si l'han trobat, nens és igual això, espero que sí. 5 anys de presó li poden caure en el gracioset aquest.
4: Ostres!
3: Per haver fet la foteta aquesta de la imatge artificial.
0: Això, em recorda també...
3: Ni una cosa,
0: no sé si recordeu aquella notícia de la brama que va córrer,
3: sí,
0: sobre un llop que teòricament hi havia, em sembla que era Múrcia, i era una bossa. Era una bossa al mig d'uns matolls.
3: Ostres,
0: i la que es va liar amb la puta bossa i el lleó.
1: I un peluix, no? No va haver
3: un peluix també.
1: Un peluix d'un tigre, sí, en un arbre o alguna cosa així. Sí. La gent es va pensar que era un tigre de veritat.
6: Era una cosa seria, però al final el que és el llop en si sí que existeix. O sigui,
3: no, el llop és real, que es va escapar, sí. Però clar, tothom estava buscant el llop a una zona que no era i el llop estava fent cua al Burger King, sí, i mirant el mòbil al llop i dient... Hòstia, estan buscant un llop, que guapo, no? Ens hem escapat dos avui, i no, era incorrecte.
1: Curioso, oye, digo, en Corea los lobos también tienen los ojos achinados también.
3: No,
1: ¿y los
3: no,
1: perros?
3: No.
1: Pero claro, si son perros chinos, tendrían es que igual tener los ojos achinados.
0: Son chinos, que son coreanos.
1: Bueno, da igual, lo mismo, pero también los tienen así.
3: Sí, pero no, tienen los ojos como todos los perros.
4: El mejor lobo es el lobo Carrasco, que no tengo
3: sí, que está vivo. ¿Sabes quién no?
4: No, ¿quién?
3: Loco Gatti.
2: ¡Oh!

0: Si et pregunten què escoltes...
1: Matina Codina.
0: Els que en sabem d'això de despertar Catalunya.
2: De fet, no sabem fer res més.
3: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Què et sembla aquesta casa per robar?
8: A veure qui posa allà. Movistar, però segur, alarmes.
7: D'acord, aleshores, res.
9: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, però segur, alarmes, també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, però segur, alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
12: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
13: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
12: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
14: Uala! A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.

0: somni entre tres grans artistes magnànims. Afrojack, el disjockey holandès, al costat del francès David Guetta. Sia, Away Tonight, una mica de vitamina per la teva rutina. 5 de maig, dimarts. I arrenca l'última hora del matí a Codina. Aquesta hora que hem batejat nosaltres com l'hora tronera. Pels que aneu tard o no sabeu d'on baixa res, ara una mica de refrescar les commemoracions i efemèrides del dia d'avui. Mar Puga, bon dia.
1: El dia d'avui, bon dia, que avui és 5 del 5 i, sí, per tant, parlem avui amb els fans dels Rolling Stones. Sabem que els Rollings trauran un nou disc que es titularà Forging Tones i sortirà a la llum el 10 de juliol del 2026. Serà el número 25 dels seus àlbums i avui és una data clau pels fans perquè els Rolling han alimentat encara més d'expectació amb una publicació recent a les xarxes on posen 5 del 5 i una hora a les 18:00. Què vol dir això? Que segurament avui a les 6 de la tarda tenim tots els detalls sobre el nou àlbum dels Rolling.
0: Escolta, inesgotables i traient la llengua a la vida més que mai els Rolling Stones. Què més?
1: Doncs que avui fa 151 anys de l'aigua Fontvella i aquí som molt de veure el got mig ple, sempre.
0: 100%. Si et diuen que has de
1: veure el got mig ple. Una aigua que bevem... Ei, got mig ple, com ens agrada. Una
0: aigua
1: que aquí bevem molt a la ràdio, perquè de fet és l'aigua que bevem, la Fontvella.
0: Sí, jo tinc un problema, però, que és que bec més cafè que aigua. I això segurament per la meva salut intestinal no acaba de ser productiu. Música que sempre t'ha
1: agradat, no cal seguir... Vinga, ja ho he fet uns 11 anys d'un vídeo viral que es va fer de la Rosalia que acumulava més d'un milió de visites quan es va publicar i és el vídeo Rosalia Frank Ocean.
2: Que jo vull cantar aquesta cançó, tinc el Pere que la fem, tio.
3: Quina?
1: Aquest vídeo que es va fer viral pel fet que surt parlant català, sí, i cantant així amb el piano.
0: Meravellosa. La Rosalia que avui actua a Londres, a l'O2 Arena, avui i demà.
1: I ho hem dit, però ho tornem a dir. Avui és el Dia Mundial de la Higiene. Avui és el Dia Mundial de rentar-se les mans. I ens ha dit un oient, Ernest, que això és perquè com les mans tenen 5 dits cada mà i avui és 5 del 5, és el Dia Mundial el 5 del 5 per aquest fet.
0: Quina meravella.
4: Mans netes!
0: Mans netes.
1: Tenim uns oients fantàstics.
0: Important per evitar malalties i també, coi, per no ser un guarro. Quins famosos es menjaran avui el pastís amb les mans netes, Mar Puga?
1: La mare de Catalunya, la mama Puga. La mama avui fa 61 anys i l'hem felicitat i ho tornem a fer.
0: Bueno,
1: també...
0: no em vull brallar, però la mare de Catalunya potser és excessiu, no? És la teva mare.
1: Però és la mare de Catalunya.
0: De bona mare, això sí.
1: Visca
0: la mare que et va matricular.
1: Visca ella.
0: Sí, home, sí.
1: També el mateix dia, el president de la Generalitat, l'hem felicitat, en Salvador Illa, avui fa 60 anys.
0: Sí.
1: El tenista Carlos Alcaraz en fa 23, la tenista Arina Sabalenka en fa 27, el Chris Brown 37, i seguirem amb cantants. Craig David en fa 45.
0: Com li has dit?
1: Craig David.
0: Li has dit Craig.
1: Craig.
0: Diu Craig David.
1: Craig David.
0: Perquè és un crack.

0: m'agrada el seu R&B. Quin estilàs, quin glamour, quin talante, que diuen els castellans. Què més?
1: Doncs una cantant que a tu t'encanta i aquí no. Ella en fa 38 i és Adele.

0: Bueno, és que m'hipnotitza amb la seva veu, la seva presència, la seva exuberància única, Adele, que ara ens té una mica abandonats, doncs, perquè es dedica als seus negocis i també a criar la seva família, bueno, els seus fills. Escolta'm, va, també t'agrada molt aquest home, tu?
1: Oh!
2: Que misterio habrá, puede ser mi gran noche.
0: Una per mi i un per tu.
1: I un per mi. Al revés, a més, l'Adele en fa 38, doncs el Rafael avui en fa 83. Felicitats, artista.
0: Lara, lara, lara, lara, lara, lara. I atenció, perquè avui és notícia la Cameron Díaz.
1: Home.
3: Y se marchó y a su barco le llamó.
1: I direu,
0: Libertad.
1: Libertad, que fem escoltant el velero llamado Libertad. Doncs la Cameron Díaz i el seu marit Benji Madden han anunciat el naixement del seu tercer fill, que és un nen i es diu Nautas Madden. Nautas, que prové del llatí nauta i significa mariner, navegant o viatger. S'associa a l'aventura i a explorar allò desconegut. Una parella casada des del 2015, que ja té dos fills, la Radix al 2019 i sí. Cardinal al 2024, i ara ja tenen el tercer.
0: Escolta, sobta una mica l'edat, no, d'ella?
1: Ara anava a dir, la Cameron té 53 anys i el músic en té 47. I han sigut pares,
0: sí,
1: ara.
0: M'estàs dient que ha sigut mare
1: ara,
0: natural, natural, amb 53 anys.
1: Sí, sí, sí, pel que he llegit, sí.
0: Bueno, molt bé. Doncs,
1: el buscaven, era molt especial. Mira, i ell diu, estamos muy felices y emocionados, nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer
0: fantàstic,
1: hijo.
0: Fantàstic, meravellós. Felicitats a aquesta parella, a aquesta família. Marc Puga, moltes gràcies. Arribarem a un quart d'11 del matí escoltant una cançó catalana, potser una de les primeres de l'òrbita bachata,
1: olé,
0: cantada en la nostra llengua. Des de Valls, Figaflaues!

0: qualsevol motiu ens va bé.
1: Qualsevol.
0: Hola, Jenny.
2: Hola, bon dia.
0: Jenny, em dic Ernest Codina, et truco en directe des de la ràdio, des de RAC 105, al Matina Codina, per felicitar-te.
2: I això?
0: Home, perquè em consta que n'has fet 45, o els fas avui, o els faràs demà, o no sé quan.
2: Els vaig fer el dia 1, el dia del treballador.
0: Clar, no hi érem. Llavors et felicitem avui de part de la Sara. Explica'ns la història que et vincula amb la Sara, perquè neix el dia de l'apagada de l'any passat, l'apagada elèctrica, el 28 d'abril. Llavors, retrotraiem-nos en aquell moment. Què va passar? Perquè em sembla que ella estava de mudança, pot ser?
2: Correcte, ella es mudava al bloc de pis on jo visc.
0: Sí.
2: Jo en aquell moment estava sense feina i parava molt per casa, i a ella li va enganxar el dia de la mudança amb l'apagó, sense l'ascensor, amb un munt de caixes per moure, sense claus per les escales, en fi.
0: I no coneixia ningú i va decidir molt encertadament, coses del destí, trucar a la teva porta per demanar ajuda, i tu vas respondre, no?, a aquesta crida d'alerta. Com la vas ajudar, la Sara?
2: Bueno, pues això, claus per poder passar per els accessos on no hi ha l'ascensor, perquè a més no tenia, s'acabava de comprar el pis i no li havien donat aquestes claus, un cop de mà moure coses, bueno, per tot el que necessiti.
0: Va ser una mica el seu àngel de la guarda, no? I després explica'm com heu estat capaces de mantenir aquesta amistat, és a dir, com passeu d'aquesta ajuda puntual a una relació més o menys regular, setmanal, digue-li com vulguis.
2: Ella, això de que sóc el seu àngel de la guàrdia ho diu ella sempre, eh? Jo sempre li dic que jo sóc l'home de la meva casa, i perquè estic jo i només jo, i ara sóc el de la seva casa també, perquè arrel d'aquí, pues, qualsevol cosa que necessita, jo soc molt manites i molt apanyada, pues, necessites que et munti un moble? Truca'm, que ja ho faig jo. Que t'envien paquets i jo ara tinc la sort que teletreballo des de casa, pues ja te'ls acullo jo, cap problema. Té una filla que és un amor de nena i, bueno, pues estem forjant relacions i tenim gats les dues i ens els cuidem mútuament. Bueno, ens fem costat, que és l'important, no?
0: És una d'aquelles unions còsmiques, no? Sí. Que et fan creure en el destí, no? Que a vegades uneix persones tan sensacionals com vosaltres dues. Diu, m'ajuda en tot el que necessito, és d'aquelles bones persones que sempre estan quan les necessites, que et fan riure, que pensen en tu, i en el meu cas també amb la meva filla, que l'adora, i des que la conec, m'ha sumat molt a la meva vida i li vull demanar quedar-me-la com a amiga.
2: Ai, que bonica,
0: com a veïna, diu, com a amiga, diu que et vol com a amiga, suposo que això ja està fet, no?
2: Sí, perquè a més ella és una persona superhumil i l'altre dia em deia, ai, gràcies per invitar-me a tu cumple, a mi i a la Peque, dic, sí, ja no t'escapes.
1: ja eres amiga.
0: No hi hauria guerres en lloc del planeta si tothom fos com tu, Jenny. Per tant, deixa'm felicitar-te i valorar la teva manera de ser. A tu i com aquesta noia que ahir em va tornar la cartera, que jo vaig perdre ahir, Jenny, vaig perdre la cartera pel carrer, a un carrer de Barcelona, i al cap d'una estona vaig rebre un missatge per Instagram, perquè va veure el meu nom i cognom al DNI, i em va buscar per Instagram i em va dir, tinc la teva cartera, truca'm.
1: Molt bé, gent així, un 10.
0: Clar.
2: Això ja no passa, eh?
0: Exacte. Malauradament, no sé què està passant amb la nostra espècie, que cada vegada tenim unes actituds més reprovables. Doncs res, felicitats no només pel teu aniversari, sinó per ser com ets. Un petó des del Matina Codina, de part de la Sara i de tot l'equip del programa.
1: Brava!
2: Moltes gràcies, que tingueu un molt bon dia.
1: Felicitats!
3: Cada dia de 6 a 11 a

0: si ets una marmota. Si notes un elefant a sobre quan vols sortir del llit. Si a les retencions vas més lent que una tortuga. Posa la ràdio i escolta el Matina Codina amb el Senglar d'Osona i uns quants animalons més.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
6: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
6: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
7: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
8: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
9: Aquí sentim la Liva Bay als 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
10: 120.000 euros! Va, que convido jo.
9: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11. Amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda.

0: Bé, una cançó preciosa, preciosa, amb molta llum, com la Marina Castellví, després de End of Beginning.
1: Hola, bon dia.
0: S'hauria de dir Beginning of the End. Al principi del final, perquè quan arribes tu és com que ja es va acabar el programa.
1: Sí, exacte.
0: He hagut de pensar perquè el meu anglès està una mica rovellat.
1: No passa res, ho hem entès perfectament.
0: Sí. Bé, escolta'm, la Marina Castellví ens visita cada matí a aquesta hora avui per parlar de costums antihigièniques que tothom té en algun moment de la seva vida. Ah. I m'agrada que hagis tret aquest tema perquè avui és el dia de les mans netes.
1: Sí, sí, és el que anava a dir, que aprofitant que avui és el Dia Mundial de la Higiene, volia dir-vos que acabo de veure un article que recull totes aquelles costums antihigièniques que tots i totes hem fet algun un que altre cop, així que anem a comentar-ne algunes.
0: Vinga,
1: si us sembla.
0: Vinga, va,
1: una cosa que fem molts és utilitzar la mateixa taula de tallar per a la carn i per a les verdures. Ah. Jo ahir, per exemple, ho vaig fer.
0: Tant de bo tingués jo aquest problema.
1: Ostres.
0: Però com que no cuino mai...
1: No cuines.
2: No.
1: L'altre dia l'Ernest, a la reunió, ens va dir que va estar... Sí. Quants dies vas estar? 15 dies... Sense
0: no sé si, no sé si vull que em donis aquesta, que donis publicament no, aquesta informació, perquè és bastant lamentable.
1: I això és per les pràctiques. En fi, clar, què passa? Que si utilitzem la mateixa taula per a la carn i per a les verdures, això pot suposar un gran perill a causa de la contaminació creuada amb bacteris com la salmonella. Així que compte...
2: Ah, uau!
1: Sí, què volen, que tingui una taula per cada cosa? Doncs no, aquí s'ha d'estalviar, perquè primer de tot sóc catalana.
2: Talles la carn, li passes una aigüeta, la neteges i llavors la verdura,
0: exacte,
2: no? O han de ser
0: exacte.
2: Dues diferents?
1: No, sí, però, imagino que si ho rentes, ja està.
0: Però a mi m'agrada molt aquesta confluència de sabors, no? I a mi barrejar gustos m'agrada molt, jo sóc d'aquest.
1: Però si Ernest, i no cuines!
2: Sí, és mandra.
0: Però sóc un gran menjador.
1: Ok, això tots, això tots. En fi, seguim. Una
2: no té
1: cosa...
2: a veure el que talles amb el que menges. Hosti,
0: he parlat de gustos, no he parlat de cuina. Hòstia, va, seguim.
1: No pot ser. Bé, seguim. Una altra cosa que fem molts i moltes, sí, sobretot aquelles persones que tenim mascotes, com és el meu cas, és dormir amb elles. Oh. Jo, per exemple, tinc tres gats i dormo amb ells superfeliç. Aquí a Barcelona no, però a Lleida sí. En fi, és una cosa molt comú que fem, però no és el millor perquè les mascotes poden portar bacteris, paràsits i al·lèrgens que acaben als nostres llençols.
0: Sí, però també hi ha estudis científics també diuen que hi ha molts beneficis de dormir amb la mascota, perquè segurament genera serotonina, no? Aquell benestar, aquell caliu, aquell escalfor.
2: A mi em fa fàstic,
0: veus? És una mica de marrano, però jo estic convençut que hi ha molts oients ara mateix dient, doncs jo dormo amb el meu Golden Retriever.
2: Sí, molta gent. Jo cases d'amics meus, de seure al sofà i estigui ple de pèl del gos, i uf, a mi jo ho porto fatal, veus? Em fa molta angúnia.
0: Jo quan tenia en Lemi, en Pau Descansi, pobret, jo sempre li demanava abans d'anar a dormir, perquè em sentia acompanyat i protegit, que pugés un moment.
1: És que et fan molta companyia.
0: Després ell ja se n'anava al seu llit, però no per dins, eh? Que dormís una mica, que passés una mica per sobre. Saps? I el tocava amb el peu. No sé, aquestes coses, no? És que sóc molt carinyós, encara que no ho sembli. Més coses, Marina.
1: Bé, una cosa que segur que aquesta setmana ho heu fet 100% és utilitzar el mòbil al bany. Vas al lavabo.
2: Sí, sempre, cada dia.
1: En principi has d'estar 5 minuts i n'estàs 30 mirant TikToks. Doncs bé, la cosa és que el telèfon es pot contaminar amb bacteris de l'entorn i després no el desinfectem, així que poden acabar a la nostra cara o en el menjar.
0: Bueno, molt bé, més coses desagradables que vulguis compartir amb els oients del Matina.
1: Sí, més coses. Ara igual qui m'està escoltant està sent traumatitzat, ho sento molt, us estimo molt. Una altra cosa que fem és tastar el menjar i seguir cuinant amb el mateix cobert. Penses,
2: home,
1: no?
2: Això és de guarros.
1: Pues jo sí que ho faig. Però perquè el menjar és per mi, m'ho he de menjar jo.
2: Ah, si és per... Home, si és per tu, sí, però si
1: quan
2: estàs cuinant...
1: Quan em cuino jo.
0: L'altre dia la meva mare li vaig tocar un moment el crostó, així molt ràpidament, perquè m'estava posant menjar al plat i ho manipulava molt amb les mans. I dic, ja sé que ets la meva mare i tens les mans netes, però hòstia, no cal tocar tant el menjar.
2: No, però això que la Marina té raó.
0: Una mania...
2: Té raó que quan et cuines per tu, mires el teu menjar... Però hi ha gent que cuinant menjar per més persones prova, jo què sé, un caldo, un tal, la salsa, i torna a posar la mateixa cullera. I em sembla una marranada. Dius, perquè aquí menjarà tothom. I les teves babes
1: no,
2: les
1: això
2: estàs
1: no s'ha
2: posant
1: de
2: al menjar.
0: És que tu ets molt escrupulosa, també.
2: Home, molt. Jo si ho veig ja no menjo,
1: No, de fet, no sé si ho vau veure, en un programa de fa no sé quan de Masterchef, un noi estava cuinant, amb una cullera va provar el menjar i va seguir cuinant.
2: Això,
1: amb... Estàs a Masterchef.
2: No
1: estàs a casa teva.
0: S'hauria de dir Guarrochef.
1: Sí, no? Sí, per favor, estàs a Masterchef.
0: Escolta'm, fes una última actitud poc higiènica.
1: Sí, una cosa que... tothom ho fa amb incloc, és menjar aliments que han caigut a terra. No, la regla dels 3-5 segons, no sé quants segons són, però cau a terra i dius, ai, ho agafes ràpid. Ho bufes una mica, com si aquesta esbufegada anés a treure tots els bacteris, cosa que no ho treus, i tu menges.
0: No sé,
1: jo
0: sí
1: que ho faig.
0: Jo crec que és una llegenda urbana, però diuen que va molt bé per reforçar el sistema immunitari.
2: És una llegenda urbana.
1: Claro.
0: No, això és com aquests pares que cau el xumet a terra, no? I,
2: ai, sí.
0: I bufen una mica i li posen a la criatura. Diuen que això va bé. Ara que els nens diuen que estan massa...
2: No caigui, també,
0: ara,
2: no?
0: La canalla diu que desenvolupa més malalties a vegades perquè estan massa sobreprotegits. I abans que,
2: doncs
0: que jugàvem allà al parc i llepàvem els poms de les portes, doncs mira quin sang que ha sortit ara. Aquí.
1: Exacte. Jo que ho faig sempre, he de dir-vos que aquest hivern no m'he posat malalta ni un cop.
2: Mira-la, doncs a menjar coses al terra.
0: Ja has vist quina pell?
1: Tant dia mundial de la higiene, és que clar.
0: Exacte. Bé, ho deixarem aquí, Marina Castellví. És un plaer que ens visitis cada matí.
1: Ai, el plaer és meu.
2: Guapa.
1: Guapos.
0: Va.

0: et fa pal anar al curro? Escolta el Matina Codina, el programa més burro.
1: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.
0: Rec 105 Barcelona.
2: Molins ve de gust, torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
0: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
2: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
0: Més info a molinsvedegust i molinsderei.cat/turisme.
3: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
4: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
5: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
6: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora. RAC 105.
1: Matina Codina amb la

0: Ja està de gira Joan Dausà. Va començar amb un macroconcert al pavelló de Fontejau a Girona en el marc Estrenes. Després va passar per l'antiga fàbrica Estrella d'Am, on el vam entrevistar, on el vaig poder entrevistar i on va oferir un titular en exclusiva, que és que hi haurà La Gran Bogeria 3. De moment no tenim més detalls. El que sí que podem escoltar ja és alguna de les cançons del seu nou disc, Immortals, una de les més íntimes i sensibles, aquesta que es diu per una cançó molt en la línia d'Ausà.
1: Preciosa.
0: Molt romàntica, com la següent notícia, sí? Que ens explica la Mar Puga.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè es veu que perquè una relació sentimental sigui un èxit, s'han de reunir tres As.
1: As. A de amor. I això no ho diu la Mar Puga, ho diu la psicòloga Emma Governa, que l'amor de veritat només existeix quan es combinen aquests tres elements alhora. Per tant, escolteu molt atentament, perquè si teniu les tres As, teniu l'amor de veritat.
0: A mi sempre me'n falta alguna, perquè l'amor de veritat no arriba.
1: Allò és com la cadira i les quatre potes, doncs mira, aquí són les tres As. Ha d'haver connexió física, emocional i mental, i per això es necessita A de atracció, un desig físic i sexual cap a la persona que tens al teu costat.
0: Sí, està clar que no aniràs a dormir amb...
1: La segona, sí, però això no li dona importància, la
0: T.
1: La segona A és l'afecte, la connexió emocional, la confiança i la complicitat. Afecte cap a aquesta persona.
0: M'agrada, sí.
1: I la tercera A, que és molt important, i a vegades aquesta no es té, i crec que és imprescindible, és la A d'admiració. Admirar la persona amb qui estàs, el respecte, valorar intel·lectualment a la persona, respectar i admirar allò que fa aquesta persona i com és.
0: A vegades falla l'atracció, a vegades falta l'efecte, a vegades falta l'admiració.
1: Molt bé, et veig prenent apunts, guarda tu a la cartera que has recuperat.
0: Mira,
1: fes-ho. Escolta,
0: perquè veieu que no és conya.
1: No és conya, s'ho apuntat. Amb un boli verd que ha trobat per la taula.
0: Aviam si funciona d'una puta vegada això de les relacions sentimentals.
1: I les treses,
0: cap a la butxaca.
1: Ara, a la butxaqueta.
0: Cap a la pitrera.
1: A la pitrera s'ho ha posat.
0: A la pitrera m'ho ha posat.
1: Ja ho tenim.
0: No, a prop del cor m'ho ha posat.
1: Que mono és. A d'amor.
0: Va, deixo triar una de les tres cançons següents, perquè només tenim temps per una cançó més. Begging de Maneskin, Algo Tu de Shakira o Reality de Lost Frequencies.
1: Home, Shakira, que va fer història l'altre dia amb aquest concert.
0: Algo és veritat, tu. És veritat. Va posar més de 2 milions de persones a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro, al Brasil. Algo Tu. Yeah.

0: la flauteta peruana per culminar aquesta cançó fantàstica que va retronar a la platja Copacabana, on va vestir un look que valia una pasta, no sé si eren diamants o què era allò, però Déu-n'hi-do, la Shakira, que s'ho pot permetre, la veritat és que sí. Estem trucant l'Anna.
1: Ole!
0: Anna, bon dia.
2: Ui, va, hola. Sí, sí. Te veu el telèfon.
0: Anem si l'agafa l'Anna.
3: Que nervios, ¿verdad?
1: Nervits.
0: Que em fa 61, avui.
3: Ah, mira, fixa't, molt bona edat.
1: Ostres, quina edat.
3: Bueno, doncs ja...
4: I què tal el dia, al final? Com es presenta?
5: Bé, ara plovia, Marta, aquí a Barcelona.
4: Està plovent.
5: Ets un pollastre, sí. Marta.
6: Se te ha redirigido al buzón de voz.
0: És una llàstima, perquè...
1: És una llàstima, digues qui era.
0: Sí, era la mare de Mar Puga.
4: Ostres, joder, Mar, la teva mare no ens ha agafat el telèfon.
1: Estic flipant. No,
0: una,
1: no,
0: dona de bandera, una dona de bandera.
1: I li sabrà greu, quan ho escolti.
4: Ostres, la senyora Izquierda.
1: Està treballant i és molt professional. La felicitem des d'aquí.
0: Sí, un petonarro, perquè realment és una dona extraordinària.
1: Ho és.
0: I a més t'ha parit a tu, que ja saps que has marcat un abans i un després en aquest programa.
4: Sí, sobretot un després.
0: Felicitats.
1: Gràcies, us estimo.
0: També et dic una cosa, però això d'utilitzar el programa per fer trucades personals, doncs... Ara, no?
7: Quants anys fa la teva mare?
1: Ah, com que no em feu?
7: Quants anys fa la teva mare?
1: 61, segur que gairebé...
7: Gairebé podríem ser nòvios.
4: No, Déu no ho vulgui.
1: No, ja tinc un pare, aquest parit.
3: Que vergüenza, me recordes a Terelo, que l'has echado a la calle, a Mònica Usar en los premios.
4: Ara, exacte.
3: Presenta los premios, tu en lugar de Mònica.
1: Quina punyalada. Això no m'ha felicitat la meva mare, que l'estimem molt, no sé, aquest gir que ha donat el guió.
3: Que ridícula, eh?
4: És ridícula. Terelo.
0: No, però és veritat.
1: Alguna cosa més?
0: Sí.
4: Que a mi... No.
1: Digues, Ernest.
0: No, que vull dir que és una coincidència que faci els anys el mateix dia que el president de la Generalitat.
1: Que el president de la Generalitat, que Adel i que Rafael. Per mi el més important i fort és Rafael.
4: Oh, molta
1: diferència. Fan anys el mateix dia, Rafael i ma mare.
4: Molt més que Adel.
0: Ara es van entenent algunes coses.
1: Bé,
0: Toni Clapés, bon dia. Si us plau, estem en aquell punt del programa que ja no s'entén.
1: Que ja
0: ha marxat. Sí, la seva, tothom té... Com els nens petits.
4: Clar.
0: No? Quan tenen gana o tenen son...
1: Ja s'està fatant.
0: No, és que... Escolta'm...
4: Hi ha un moment que et deixa de fer gràcia, i és abans que acabi el programa, 3-4 minuts abans, tu ja acabaries.
0: No,
4: i no
0: perquè
4: pots,
0: a mi m'agradaria que reméssim tots en la mateixa direcció.
4: Exacte.
0: Saps? I passa molt sovint que aquí tothom, cada loco con su tema.
4: Sí. Exacte.
0: Saps? Tothom ve a parlar del seu llibre. No, recordeu que fem un programa que ha de sonar cohesionat i homogeni, sí o no, Toni?
8: Exacte, correcte. Tota la raó del món, així que anem a la valoració, perquè... Quan
0: vinga,
8: abans, comencem abans d'acabar.
0: Endavant, vinga. Sisplau, Toni.
8: Mira, el millor del programa avui ha estat la Mar Puga amb una secció barra reportatge molt divertida sobre gent que es dedica a valorar lavabos públics en funció de si són bons o si estan nets, si són còmodes, una espècie de TripAdvisor.
1: Sí, de fet, m'has aplaudit.
0: A tu t'agrada cagar com un rei, no?
8: Bueno, home, ja ens hi posem, millor fer-ho bé que malament.
0: No, però aquella sensació de lavabo net, de bona olor, de sentir-te al tro, de dir...
1: Sí.
0: Hòstia, tant de bo duri molt, no?, aquesta descarregada.
1: Absolutament.
0: No us passa que a vegades pel gust que us produeix és molt breu?
4: A mi se m'ha adormit la cama més d'una ocasió.
0: Sí? Jo recordo l'altre dia dir, quina llàstima que s'hagi acabat, ja.
4: Sí, oh,
0: perquè m'ho estava passant bé.
4: Jolín.
1: Què dius?
4: Sí, home, sí, però el bo és que cada dia en pots fer una, si vols.
0: La Marina, que entenc que em veu un senyor gran i que em deu professar una mínima admiració i tal, deu pensar... Aquest tio és el que m'ha de valorar les pràctiques, no? Amb aquesta merda de comentaris.
9: No, Ernest, tu ets el millor. Sé que em valoraràs les pràctiques perfectament.
4: Ara que acaba l'Ernest.
9: No, jo només per l'Ernest tinc bones paraules. És que el 29 de maig acabo les
0: pràctiques. No, Marina, només una pregunta que et puc fer, que et vull fer. Treballes en un programa d'entreteniment i d'humor i aquestes preguntes ara formen part de les pràctiques. Quan jo estava explicant això, m'has imaginat cagant?
4: No, però ara sí.
9: És que no t'havia imaginat, però és que ara t'acabo d'imaginar.
1: Jo sí,
8: Bueno, els trunyos de l'Ernest... Els trunyos de l'Ernest, et dic jo que no te'ls acabes, eh?
1: Els has vist?
4: Bueno, un braç de gitano.
8: Te'n recordes de Jurassic Park, la primera? Saps que hi ha un moment que veuen una muntanya que no saben ben bé què és?
1: Ai, que desagradable.
4: Si li pintes dos ulls, és un tio de Nadal.
0: Us diré que... Una vegada em van fer fora d'un programa matinal per parlar de caca i sembla que no hagi pres la lliçó.
1: Ah, sí?
0: Sí. Un dia ho explicaré bé amb detalls d'aquest programa, però ara anem amb el pitjor moment del programa, sisplau.
8: Doncs mira, el pitjor del programa has estat tu, Ernest.
0: Deixa la merda, home.
8: No, perdó.
1: Bueno, has estat
8: el testimoni esfereïdor que ens has deixat a les 8:22 del matí, quan, escoltant un tall que jo li dedicava des del versió RAC1, on deia que l'Ernest està tot el dia a la ràdio, tot el dia.
0: Sí.
8: Bueno, el Codina ha respost una cosa que ens ha deixat a tots amb el cor encongit.
0: Tinc el meu domicili a 2 minuts caminant de la ràdio.
1: Sí, és llavors, com una estona d'esbarjo.
0: No, i a vegades tinc estones de procrastinar, no? I dic, va, ara me'n vaig a casa i torno d'aquí una estona. Llavors fa la sensació que jo estic tot el dia aquí.
4: Clar, per tu, tu és al revés.
0: I després sí, no, sí. Hi ha una tragèdia humana que no es comenta, però és que jo estic sol a la vida.
4: Ai, Ernest.
1: Ai, no. Oh,
0: està molt sol. Jo no tinc família, Mar Puga, aquí a Barcelona, jo. Sí, jo visc sol.
3: És a casa la Mar, collo.
0: Ah. En fi, està bé que la gent sàpiga que em passo el dia aquí.
8: Perdona, però has deixat un mal rotllo en l'ambient que els oients t'han començat a dir, bueno, et convido una cervesa.
4: Entre això i lo de les caques, Ernest, vaya dia.
0: No, aquest programa, si té una sola virtut més enllà del talent de cadascun de vosaltres, és que és un programa carregat de veritat.
4: Clar.
0: Oh. I a diferència d'altres comunicadors que se les donen d'estrelles de la ràdio i de l'estrella de gent que es pensa que hauria d'haver estat a la Met Gala aquesta nit, doncs jo no.
1: Uala.
0: Jo dic la veritat, i és que sí, que sóc una mica workaholic, que sóc un motivat i un entregat a la feina, i que falta una mica de cercle social aquí a la ciutat de Barcelona.
8: Sí, senyor, escolta, perquè... si vols anar a fer unes braves algun dia, jo conec el Bartó, que em coneixen que allà des de fa molts anys i estan molt bones.
0: De què parlaríem, tu i jo, Lluís?
8: Doncs mira, doncs podríem parlar, per exemple, de les èpoques daurades del Dream Team, de la teva època de porter de futbol.
4: Però aniries sol, tu, Lluís, aniries amb algú.
0: No, ell i jo...
4: Sí, però dic alguna cosa més, porta-li algun col·lega, presenta-li gent.
1: No, bueno, deixa'ls.
8: Sí que és veritat que ara m'estic fent molt amic del Santiago Segurata, que...
4: ¿verdad?
8: Em presenta unes persones molt...
4: Me presento, bueno, compañía, gente que influyente, ¿eh? Lo que son yo.
8: Vaig descobrir una whiskerida d'aquestes del Santiago que es diu Tu i Jo.
4: Estuvo bien, ¿eh? Que sí.
1: Ernest, ves amb ells dos.
0: No, se'm posa... una mica la pell de gallina de...
4: Que no hacen precios y vamos tres.
0: De pensar que el Lluís Canut i el Santiago Segurata se'n van de whiskerides.
4: Cada amigo que llevo me das un descuento.
2: Sí, descuento en què?
4: Bueno, en escolta'm, lo que es servicio.
0: Saps qui un dia... saps qui podríem anar, també? Podries portar un dia el Ronald Koeman a fer unes braves. Vindries, Ronald?
4: Claro, nunca me quiere llevar a ser braves. A comer patatos braves.
2: Patatos?
4: Patatos braves.
0: A tu, des que vas deixar el futbol, t'agrada menjar.
4: Me gusta comer això i te'l vaig comer.
0: T'has fotut com un botifarró.
4: Bueno, tu no eres tampoco ahora mismo un palilla, pero yo como de mucha.
8: Escolta, doncs mira, dit i fet, fem unes braves i després whiskeria, tots plegats.
4: Ostres, no, que ja sí, otro descuento, mira, ja som 4.
8: No, no hi recordo la teva senyora, ja que hi som.
4: De tu part, Lluís, de recuerdos a la família, també.
8: Bueno, va, escolta, tu.
0: No acabaria mai.
8: Parlem aquí de putes i... Estic fent la valoració i estan aquí dient-se unes coses que, escolta'm, que t'acaran la cadena, m'entens?
0: Sí, és veritat. Va, per tot el que has pogut escoltar avui durant aquestes 5 hores de matina, Codina, que m'han semblat 10, quina nota ens poses?
8: Doncs mira, per un programa amb seccions divertides com la de la Mar,
1: gràcies,
8: però tacades per testimonis calimero com el teu, com el de l'Ernest Codina, la nota del matina Codina d'avui és... un 3.
4: Ostres!
0: No remuntem aquesta setmana, eh? Ahir un 1, un 3, bueno, 2 de mitjà, no està malament.
2: No, bueno, demà un 5, no?
0: Mira, parlant de 2, 11 i 2, minuts que estem regalant a l'empresa i que, bueno, tampoc crec que n'haguem de fer un gran massa. Marxem, Alan Lillo, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Marina Castellví, un plaer veure't cada matí, que vagi
1: gràcies,
0: molt bé.
1: Gràcies, Ernest, un plaer estar aquí amb vosaltres, sempre.
3: Quines coses aprens, Marina?
1: Sí, no direm quines coses aprenc, però diguem que aprenc. Sí. Ho deixaré a l'aire.
9: Està bé.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
4: Una abraçada, company, molts ànims.
0: Marc Puga, gràcies.
1: Gràcies, carinyo.
0: Gràcies, Cazorla.
4: Adéu.
0: I també a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Josep Moragas i qui més? Qui més?
4: El Pedrol, el Moragas...
2: Ja està. Ferran Aràndiga.
4: Arnau Molet, que es posa...
0: El Molet, que s'hi posa ara.
1: El Molet.
0: Amb la música de Raxen 5, la teva música. Jo sóc Ernest Codina, el que més matiner. Demà dimecres i tornarem a partir de les 6. Gràcies per escoltar-nos i felicitats pel programa.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
11: Y otra. Valorado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
14: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
15: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
14: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
20: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta. Arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.

0: diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
1: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
0: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Entrades a magnificfest.com.

0: Ai, la trompeteta. Que bé que sona aquesta cançó de Bruno Mars que es diu Risk It All.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet a Reaction 5.
0: Vinga, va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Ens hi posem després del Matina Codina en aquest dimarts, dia 5 del 5, sí? I aquí estem, doncs, repartint èxit, repartint ritme, evidentment, acompanyant-te amb el bé millor de la teva música. De seguida, David Guetta. Però abans, Max Navarro, la primera cançó que ens va presentar quan va sortir d'Operación Triunfo és en català i es diu Estrelles.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
1: Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final, competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: RAC 105.

0: veure, tenim moltes ganes de que sigui dimarts que ve ja els premis de RAC 105, perquè tenim actuacions estel·lars. Per exemple, ell serà el Mama Duixa. Aquí el tenim amb una de les seves últimes propostes, que es diu La millor gent del planeta. I és que, perdona, hi serà ell, però no només ell. Hi haurà moltes cares conegudes. Si vols saber qui, entra ara mateix a RAC105.cat i allà et trobaràs totes les actuacions que formen part d'aquest cartellàs. Bé, el cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en el moment més inoportú? Doncs amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa des de l'APP pots veure on és la grua en temps real. I a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com.
1: RAC 105. La teva música.
0: El valor de ser directe, per cert. Va, continuem avançant en direcció dels quarts de 12 i ara és el torn de Dua Lipa, veu icònica internacional. Levitating. Levitating.

són Tame Impala al costat de Jenny de Blackpink. Aquesta cançó es diu Dracula i és una de les cançons més populars en aquests moments a tot el món. És que, a veure, i a més és un remix, eh? Ja l'havien tret fa un temps i ara està arrasant per allà on passa. Va, que continuem avançant en direcció ja 3:15 i ara és el torn de Taylor Swift amb aquesta cançó que parla de l'amor

0: Rec 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Tres jubilades, un pla, zero límits.
3: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
2: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
3: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
2: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
4: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
5: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
6: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: La teva música.
9: És el millor que hi ha.
10: This is Calvin Harris.
11: Hola, Rex and Free.
12: M'encanta l'Ocer Radio.
13: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley

0: acabem de Maroon 5 amb aquesta cançó que parla una mica de l'instint animal, no? Aquell instint que a vegades surt a la superfície i que és totalment incontrolable. Això ho signava l'any 2014. Es va convertir en la cançó més important del seu àlbum, número 5. I que va arrasar les llistes. I, evidentment, doncs, encara té el seu lloc de prestigi d'honor aquí a RAC 105. Va, que falta poc més de 10 minuts per arribar al punt de les 12 i ara és el torn d'una de les cançons més virals en català en aquests moments. I és d'una de les bandes que toca també als Premis RAC 105.
1: RAC 105. La teva música.
0: Estem parlant de Sidherland. Això es diu Tu Tu Turu.

0: Just Might. Déu-n'hi-do, quina classe, quin talent, quin flow que desprèn en totes i cadascuna de les seves cançons. Aquesta forma part del seu últim disc, eh? I romàntic.
1: Sé que està romàntic el tio, sí?
0: A veure, els Buhos és una de les bandes més importants a Catalunya, això ho sabem. I a sobre fa 20 anys que estan als escenaris. Ens donen les gràcies i ho fan amb aquesta cançó. Gràcies.

0: La teva música.
1: RAC 105. El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Canvia tu també de nevera amb el Renove de MediaMark i estalvia't 79 euros en un Combi No Frost Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 899 euros.
4: A ti un Renove?
3: MediaMark.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
7: Doncs el que vostè vulgui.
6: Que bé, segur?
7: I tant.
6: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
7: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
6: Sí.
7: Doncs les que vulgui.
8: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
9: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
1: RAC 105.

0: Doncs Shakira que diu, va, vaig a fer un concert gratuït a la platja de Copacabana. I què va passar? Doncs pràcticament 3 milions de persones estaven allà per veure-la.
1: La teva música amb Bernau Mulet.
0: Déu-n'hi-do, eh? Nou record de la colombiana que torna a passar per RAC 105 amb aquesta que es diu Zoo. Amb ella que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Una vegada més, gràcies per estar a l'altra banda, per confiar en RAC 105 i per deixar doncs, que entrem a casa teva i que t'acompanyem una mica amb la bona música. De seguida els Catarres, però abans, Meghan Trainor amb aquesta Dear Future Husband.

0: també fa música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailed, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Connectar bé és molt important. I això als Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
9: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
8: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.

Mira que l'he escoltat a vegades i l'he presentat molts cops també, aquesta cançó de Nil Moliner, però cada dia, cada cop que l'escolto, em transmet exactament el mateix. Una autèntica meravella, una cançó que toca molt endins i es diu M'acuerdo de ti, un dels artistes, per cert, que forma part del cartell dels Premis RAC 105, sí, sí. Això serà dimarts que ve. Tenim moltíssimes ganes de veure-la ell i a molts altres que pots descobrir a la nostra pàgina web a RAC105.cat. Va, continuem avançant i ho fem. Mira, ara moques grasses. Més talent de casa nostra, en aquest cas d'Osona. RAC 105. I també passaran per allà, pel Cabró Rock, d'aquí ben poc.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

Déu-n'hi-do quin talent, eh? És Olivia Dino, de les noves veus internacionals. Que cal seguir la pista de ben a prop. De fet, ja ho estem fent des de fa temps aquí a RAC 105. I no para de regalar-nos grans èxits com aquest So Easy, To Fall In Love. Que bona, sonant a la teva música, superant el punt de dos quarts d'una. I ara anem a recuperar un d'aquells èxits que jo crec que porta un segell RAC 105 per tot arreu. És Imagine Dragons. Fa uns quants anys ens presentaven aquesta que es va convertir en un èxit i que encara ens fa, doncs, a pujar els ànims. Es diu On Top of the World.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: It's Barcelona!
2: Se l'ha fet!
1: Ay, wie schön, man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
2: He fet trop beau!
3: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
4: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
5: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
6: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: Hey, què passa?
9: Rexen 5.
10: This is hip music.
11: Som els Catarres.
12: I'm Lizzo.
11: Som la teva música.

Déu-n'hi-do, ritme i energia que recuperem amb aquesta cançó de Nicki Minaj que va publicar fa una bona pila d'anys, es diu Starships. Segur que l'ha reconegut, a nosaltres ens ha fotut els pèls de punta, això. A veure, hi ha dues lletres que et poden estalviar molts problemes. N-O. No aquella comissió que apareix i que ningú t'havia explicat. No el fet que ningú et doni una solució i tu t'estiguis dutxant amb aigua freda. I no assignar contractes plens de lletra petita que després porten sorpreses. Perquè quan tens advocats, dir que no és molt més fàcil. Festa de Legalitas. I no et conformis. 900-1608. I també per autònoms i empreses, ja ho saps, Legalitas. RAC 106.

The Fate of Ophelia. Així es diu aquesta cançó de Taylor Swift, una de les darreres que ens ha presentat l'artista que ens té el cor enamorat. A veure, no creieu que anem amb moltes presses a tot arreu? I saps què és el que no espera? La teva salut. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca als va 917-700-700 o entra a liniadirecta.com 917-700-700 o liniadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera. 5 minuts per la una del migdia i ara és el moment d'aquí l'heroi al costat de Justin Bieber junts en aquesta proposta impecable que ens va, doncs, encantar quan la van publicar. Es diu Stay, sonant aquí a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
4: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
5: Siri, posa RAC 105.
4: La teva música.
5: Microones, posa RAC 105.
4: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105. La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
9: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
9: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
1: RAC 105.

0: Déu-n'hi-do, eh? Quin ritme. És Bibi Rexha amb aquesta nova versió del Faithless, de la cançó de Faithless, perdó, que en el seu dia es deia Insomnia i ara doncs, l'ha titulat New Religion. Els Faithless que passaran pel Festival Cruïlla. Déu-n'hi-do, eh? Ens hem despentinat una mica ara mateix aquí a RAC 105 amb aquesta cançó, però escolta'm, ens entra la mar de bé.
1: Arnau Molet.
0: I comencem nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. En passen 5 de la 1 al migdia. D'aquest 5 del 5. I quan 5 hem marejat una mica i tot. De seguida rei, però abans Shawn Mendes. Amb aquesta, que és una de les seves més conegudes. There's nothing holding me back. A RAC 105. Ets a casa.

0: la teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
0: Ja és aquí.
6: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
0: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
7: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
6: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
8: Podem anunciar ja les actuacions?
9: Vinga, va.

0: Claro.
1: Com a maravilles, tu i jo som com elles.
2: Siderland.
1: I ara vull estar amb tu.
0: Banda.

0: artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig i des del Teatre Victòria viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
2: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
3: Amb el patrocini de Santander Es Music,
4: D.O. Catalunya,
3: Frit Ràbit,
4: L'Illa Diagonal,
3: Som Connexió
4: i Veòlia.
3: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
4: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquí tenim la veu inigualable de Damiano David amb aquesta cançó que es diu Nexamar. El Nexamar segurament serà quan tornarà, perquè de moment el tenim una mica desaparegut. Va acabar la seva gira internacional. Ens va dir que es casava, sí. Però de moment, com et dic, el tenim doncs, desaparegut de les xarxes i de tot arreu.
1: Rec 105. La teva música.
0: El que no està gens desaparegut és Max Navarro, perquè ens ha presentat una segona cançó després de sortir d'OT. Es diu Inigualable. I la veritat, té molt talent aquest artista.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

Que bon remember que acabem de fer ara mateix aquí a RAC 105, eh? Florida, al costat de Sia. Amb aquesta veu impecable i amb aquesta cançó que es diu Wild Ones. Una mica de música electrònica, cançó que pot sonar tranquil·lament, deixa'm recordar. El ritme de la nit d'Electroguet, sí, cada divendres i dissabte a partir de les 9 del vespre i fins a les 12 recuperem tots els clàssics aquells que vas ballar a la discoteca fa uns quants anys. I aquest n'és un. RAC 105. Vaya, atenció, perquè ara anem a per una novetat. Ella és Shakira i això es diu Algo Tu. Al costat de Belé.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Torna de Padel Cup by Cupra el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta. Arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
3: La vida està cada cop més cara.
4: Els preus,
5: home,
4: no paren de pujar.
5: Un mango, 9 euros.
6: Robatori.
4: Inflació!
3: Necessites estalviar.
4: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
3: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
4: No pots canviar d'emissora.
7: No pots escoltar una altra cosa.
4: RAC 105.
3: La teva música.
8: Matina Codina Best Moment.
9: Voy a hacer una tirada de cartas general y os respondo a todas las preguntas en una misma tirada.
10: Ah,
9: ¿sí?
10: Vale.
11: Sí. La misma, vale.
9: No se retire.
12: Mira, ya está.
11: Que son de madera las cartas.
10: Sí, sí que pesan.
9: Bueno, pues no pasa nada. En peores plazas hemos toreado, ¿sí? Campeón de la Champions, sí. Joan Dausa.
10: ¿Qué? ¿Qué?
9: En el Barça Madrid ganará Estonia con ¿qué? 170
10: ¿qué?
9: Puntos.
10: Que salían barrajar las cartas.
9: El Festival de Eurovisión acabará con goles de Rafinha, Fermín y Pedri.
11: ¡Vamos!
10: ¿Qué?
9: Y los premios RAC 105 se los lleva al Paris Saint-Germain en la prórroga.
11: ¡Toma ya!
10: Tío, espero que hoy no cobre.
9: Bendiciones.
4: Ahí
9: buenas
4: está.
9: Noches.
4: Ya está.
9: 320 euros.
12: Ara que estarà, però no penso pagar.
11: Com posem això a la quiniela?
12: Ja està.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música.

0: És Àlex Borren, aquest artista sorgit de les xarxes socials. Sí, primera influencer. De fet, no era influencer, era tiktoker. Feia balls, feia proves, feia coses diferents especials a la xarxa. I de cop un dia va començar a cantar. Mira'l. Tant de bo ho hagués fet abans, no? O què? Fever Dream.
1: Rack 105. La teva música.
0: I aquesta és Katy Perry, Hot and Cold a Rack 105.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el so RAC 105. Oh.

0: És que més acabant el de tots els dius, amb aquesta cançó que es va convertir en un dels hits en català d'aquest estiu que... Estiu passat, vaja. 2025. Ara ja estem de cara a afrontar el 2026 i a veure quina és la possible cançó d'aquest any. Estarem pendents, evidentment. Per cert, tiets diuen que estan a l'estudi, eh?
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: I ara Carly Rae Jepsen. Amb aquesta meravella, una d'aquelles del record que es diu I Really Like You. Va, demà més. Salutacions a l'Arnau Molet. De seguida el Buscarons.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions els socis d'ou.
3: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
4: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
3: Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
4: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5 euros amb 25 al quilo. Fins al 7 de maig.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
9: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
8: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
9: El dia quan ens vingui bé?
8: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
9: I a mi?
10: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
13: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
1: RAC 105.

0: nova cançó de Taylor Swift, un altre dels números 1 dels molts que ha aconseguit al llarg de la seva trajectòria, és aquest Open Lights, 2:04. Així et saludem un nou dia des de RAC 105.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: És dimarts 5 de maig, 2:04. Aquí estem al costat de la teva música, com sempre. Salutacions a l'Albert Buscarons. I ara que Rihanna ja no es dedica a la música, ella ja saps que és empresària de cosmètica i tot plegat, aquesta cançó forma part d'un spot que protagonitza... justament sobre això. Els maquillatges, les seves pintures, les seves cremes, tot plegat, de fons, amb aquest Love on the Brain, una de les seves cançons irresistibles, perfectes per inaugurar una tarda plegats, en què dinem junts, com cada dia aquí a RAC 105. No et moguis ni un mil·límetre.

0: RAC 105 Barcelona.
1: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
0: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
1: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
0: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
2: Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fancaventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
3: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
2: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
3: Per a més informació, meetingcamper.com.
4: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
5: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.

0: valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Connectar bé és molt important. I això als Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
6: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
5: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.

Estem enamoradíssims d'aquesta cançó, i és que Bruno Mars té aquest magic touch, aquesta cosa tan seva, a l'hora de parlar de sentiments i de parelles, de ruptures, de reconciliacions. Va passar amb Mary You, i aquesta també s'està fent protagonista dels casaments de la temporada 26-27, eh? Amb Risky Roll ens col·loquem a les 2:20 de la tarda, moment de Teddy Swims, que és un tio que no deu dormir gaire bé, per dos motius. Un, perquè ha estat pare fa poquíssims mesos, i l'altre, perquè té malsons. Ens ho expliquen aquesta cançó, que es diu Bad Dreams.

rebentar el seu debut en directe al Festival d'Estrenes aquest cap de setmana amb Doble Passi, allà a les escales de la catedral Increïble Ginestar, presentant noves cançons com aquesta que es diu Perdre el cap. I ara, moment pell de gallina, perquè tots comencem a tenir una edat i aquesta cançó ens ha marcat Freed from Desire de Gala.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Siderland.
2: I ara vull estar amb tu, passar la vida amb tu.
1: Premis RAC 105.

0: altra de les artistes que ja es va deixar veure per la mítica Met Gala, amb un look així com molt inspirat en el cabaret dels 60, diria Sabrina Carpenter. Això és Espresso. Queda només una setmana, el proper dimarts, dia 12 de maig, a partir de les 8 del vespre, al Teatre Victòria, la gala dels Premis RAC 105, amb els premiats protagonistes de l'any, evidentment, i les actuacions que tothom vol veure, entre elles la d'en Joan Dausà. Aquí tens el seu nou single, es diu Per una cançó.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el

0: premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Maria Jaume.
1: Premis RAC 105.

una altra de les actuacions dels Premis REC 105 el dimarts vinent, dia 12, al Teatre Victòria de Barcelona, és la Maria Jaume. Arriba amb el seu pop balear i aquest Sant Domingo Forever. Doncs mira, parlant d'illes, ella també sap el que és. Néixer i créixer en una d'elles, la cubana Camila Cabello.

0: Busca del Mar. Anirem amb el Nil Moliner, també confirmat, als Premis RAC 105 del dimarts 12 de maig.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Posarà, com sempre, el seu punt d'èpica a la tarda, i tant que sí. Amb ell comencem una nova hora plegats, són les 3 i 4 minuts d'aquest dimarts. Què tal? Parla l'Albert Buscarons. Necessites motivació per la teva tarda? Doncs alerta amb el que arriba. Perquè ella ho dona tot amb aquest gran número. Taylor Swift i el Shake It Off.

0: tu.
1: Rec 105 Barcelona. Això només passa al Ja Tardes.
2: Atenció amb aquest missatge que m'han enviat, que em fa una mica de respecte, si més no.
3: Hola, hola.
2: Ui.
3: Soc Manel. Manolo, Manolillo.
2: Sí, Manolo.
3: Carnaval.
2: Sí.
3: Com va dir, em diuen de tantes maneres.
2: Sí.
3: Jo voldria, bueno, primer diré el que jo faig sempre.
2: Què, què?
3: Pues tenim el costum.
2: Què teniu?
3: De quan és l'aniversari d'algú de família,
2: anar
3: a vinar a un restaurant. Vull que em poséssiu la cançó Titi me pregunto.
2: Ostres!
3: Que tenen moltes nòvies.
2: Sí, sí, sí, vale.
3: Vale, merci. Adéu.
2: De res, adéu, adéu, adéu, adéu.
4: Titi me pregunto.
2: Ostres! Quin canvi de rotllo, no? No, no, no em quadra aquesta cançó amb el to de veu d'aquest oient, eh?
5: Bueno, posa'm Titi me pregunto.
2: Bé, amb tot el carinyo, eh? Però, escolta'm, m'has espantat quan l'he escoltat.
1: Ja Tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
1: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.
1: La teva música.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
1: Ja és aquí.
10: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
1: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
11: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
10: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
12: Podem anunciar ja les actuacions?
10: Vinga, va.
12: Nil Moliner.
13: Me acuerdo de mí.
10: Joan Dausà.
13: Y no saps com.
12: Mama Duixa.
13: Hasta allá.
10: Maria Jaume.
12: Max Navarro.
13: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
10: Siderland.
13: I ara vull estar amb tu.
12: Banda.

0: artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
5: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

esa es Siam. Gimme love, gimme love, gimme love, gimme love. Amor i música és el que repartirem, i premis, sobretot, a la gala dels Premis RAC 105 el proper dimarts 12 de maig a partir de les 8 al Teatre Victòria, i ho podràs seguir en directe des de RAC 105, evidentment, i des de la xarxa Més. Un dels artistes confirmats del munt d'escenari és Mamaduxa. Ha tornat amb la millor gent del planeta.

Quin bon rotllo, una vegada més, aquesta cançó. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, posant música Trolls. I qui et presentem ara mateix és aquest músic de Badalona, que es diu Guillem Bautista. Ha debutat a la nostra antena ja fa uns quants mesos amb la seva primera cançó i ara torna amb una que s'enganxa. Ja veuràs, des del primer moment no podràs deixar de cantar el No està mal.

Old City, Carly Rae Jepsen, aquesta és Good Time. Bona cançó a aquestes hores de la tarda. Per passar a escoltar una cosa ben diferent. Aquesta no és tan positiva, però déu-n'hi-do l'impacte global que ha aconseguit aquest End of Beginning. La cançó amb la que hem conegut el talent d'en Joe.

0: un dels noms del dia, Olivia Rodrigo, perquè avui mateix s'ha obert la prevenda pels seus concerts, 1 i 2 de maig al Palau Sant Jordi. Però calla, que se n'ha afegit un tercer el dia 5 de maig. Per tant, ja són 3 cites al Palau Sant Jordi amb l'artista americana que el dia 12 de juny publica nou àlbum. Demà, prevenda Live Nation, i dijous a partir de les 12 del matí, la venda general a través de Ticketmaster i el Corte Inglés. Olivia Rodrigo aterra a Barcelona per segona vegada ja.
1: La teva música.
2: Rec 105.
0: Amb aquesta nova gira que promet noves emocions. Acabes d'escoltar, per cert, la seva nova cançó, Drop Dead. Només 4 minuts i les 4 de la tarda, mira quina hora més maca, moment de Ellie Goulding. Arriba un dels seus números 1, Love Me Like You Do.

una altra de les cançons de Lux, el disc de Rosalía, amb aquesta relíquia com la més nova. Les 4 i 3 minuts. Només queda una setmana. El proper dimarts, 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona, tornen els premis RAC 105. De seguida t'explico tot el que tenim, que és molt. Però entra ara mateix a l'Instagram de RAC 105. T'hem posat un story amb link per aconseguir invitacions en aquests moments. I ens estem quedant sense. Vinga, pràcticament últimes invitacions. Instagram de RAC 105. Entra-hi ara, ara, ara mateix. Doncs això, ens veiem al Teatre Victòria amb les actuacions en Max Navarro, el Nil Moliner, en Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume, Siderland, també la banda Neon, i per últim la Naina. Un cartell per passar-ho la mar de bé, perquè a més de les actuacions estarem premiant el millor de l'any. Així que no t'ho perdis. Només queda una setmana amb l'Ernest Codina i la Mar Puga com a mestres de cerimònies. Premi RAC 105 amb el patrocini de Santander, Es Music, Deo Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veòlia, amb el, la col·laboració de l'Estrella d'Am i el suport de la Generalitat de Catalunya. Només queda una setmana.

0: REC 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Totes les frases típiques de mare i les ha ficat dins una cançó que ha fet amb intel·ligència artificial.
3: Ponte la chaqueta que hace frío. Deja el móvil que te vas a quedar tonto. Recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
1: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Day, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
4: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

Just Might. Aquesta és la cançó de Bruno Mars, la que va servir per conèixer el seu nou repertori, el del disc The Romantic. I atent perquè et presento un pla d'estiu. 8 de juliol al Poble Espanyol, Charlie Puth torna a Barcelona i feia molt de temps que no el teníem per aquí. Si et ve de gust anar-lo a veure, barsfestival.com. I et directe moltes cançons, com el Marvin Gaye. Let's move!

Quant d'amor, quant d'amor, perquè després del So Is It To Fall In Love, ara Mon Amour Jetem, si és que aquesta és la temàtica preferida, RAC 105. Aquests són Aitana i Zoilo. Són les

retorn d'Ariana Grande és imminent. El dia 31 de juliol publica Petals, el seu nou àlbum. Per tant, el primer avançament ha d'estar al caure. Aquesta és Yes And, la cançó que ens acosta a 4:45 de la tarda i que ens porta de nou a recordar-te que només queda una setmana. El proper dimarts, 12 de maig, t'esperen els premis RAC 105 a les 8 del vespre al Teatre Victòria. Es podrà seguir des de RAC 105 i també des de la xarxa Més, amb moltes actuacions, com, per exemple, la de la banda Neon, que vindran amb cançons com Els Passos Prohibits.

aquesta és Miley Cyrus, mira, una de les poques famoses que no es va deixar veure ahir a la gala dels Met Awards. No, no són awards, però es va desfilar, ja m'entens, no? No va anar disfressada de Miley Cyrus, no es va deixar veure. Flowers, la cançó que ens deixa només 6 minuts per l'hora en punt, i abans d'anar a 5, s'ha de posar una altra de les artistes convidades als Premis Rex en 5 d'aquí tot just una setmana. La valenciana Naina debutarà a l'escenari del Teatre de Victòria amb aquesta cançó dels, amb els Figa Flowers, que es diu Pecat Original.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Quin dia més maco que fa.
3: Calli!
4: Calli!
5: Ha muerto.
6: Ets tu.

0: Brutalíssim el treball de Max Navarro, és la nova. És inigualable, sí. A més, un altre dels protagonistes que estarà el dimarts, el pròxim dimarts, 12 de maig, al Teatre Victòria a Barcelona, els Premis RAC 105. Nervis, nervis. Tenim l'Albert Buscarons, que bueno, el que està més nerviós de tots. Vinga, res, 4 minuts a les 5, així encetem nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes.
1: Ole!
0: Ole, mare meva, tu, si és que... Bon dia.
1: Oli, sí. Buenas tardes.
0: Sí, buenas... Ja tardi. Ai. Va, aquestes hores, com sempre, saludem a la nostra estudiant en pràctiques, Elena Montañés.
2: Hola.
0: Hola, com ho portes?
2: Bé.
0: Sí, ben happy que està. Clar que sí, com ha de ser, com ens agrada en aquest programa, home. Què ens expliques? Alguna cosa en concret?
2: Avui he de dir que aquest temps així una mica ennuvolat
0: sí.
2: M'ha pagat una mica.
0: T'ha pagat? No dic... Ostres!
2: Però jo sabia que a l'arribar aquí a la redacció...
0: Ara.
2: En un programa com el d'avui...
0: Oh!
2: Tot, cap problema.
0: Toma! Doncs sí. Home, jo sempre la veig alegre, feliç, allà somrient... No ho hagués dit mai que t'havies apagat.
2: Sí, el temps així rarot, que ara és sol, ara no...
0: Ai, sí, sí. T'entenc perfectament perquè a mi em passa. I ara que estem en aquesta mena d'azulo i ens han posat una llum com a rara,
2: sí.
0: Com apagada, com així, com massa càlid pel meu gust, doncs que també dius... algo falla.
3: Ai.
0: Però bé, amb bon rotllo sempre, això sí. Que si no, no seríem els Jatardes. Va, prepara't perquè de seguida... Si l'ordinador funciona, perquè va una mica com el dia, també això... Jo veig que no se mouren les coses. Ara! Bueno, una soneta, tenim tema del dia. A veure, tu avui, xulo. Parlarem de coses d'art. Ho deixo allà. No et digo nada y te lo digo todo. Va, també cançó, efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui. 5 de maig. 5 de maig. Que aquí m'està sortint març. Imagina com va l'ordinador, també una mica... Sí, sí, està com jo. Va, també, rols musical, batalla de cançons. Sí. Entre un ordinador i l'altre, avui no sé què està passant. A més, també la versió del dia, tots els teus comentaris. Bueno. Si vol... Ja dic jo que avui això va... Va a piles. Sí. Sí. En fi, de moment, deixa el teu comentari i aviam si el podem rebre. Esperem que sí.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. Va, i de moment et motivarem amb temes mítics, com el que ens portava aquest Ryan, una cançó que jo he ballat infinitat de vegades. S'anomena Desenchanté.

0: és enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Dimecres, amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: sempre es motiva, eh? I can't wait. A mi m'encanta.
1: Me gusta.
0: Sí. Val, que també m'agrada és comentar-te i encetar el tema del dia. Perquè avui, mira, per fer això, parlarem d'art. Sí. Clar, és que no sé si sabeu que ahir a la nit es va celebrar el Met Gala, saps què vull dir? Un esdeveniment benèfic que amb els anys s'ha convertit en un fenomen mundial, que es destaca per les seves temàtiques de vestimenta. Unes vestimentes molt peculiars. Sí, una mica, és que... No sé si heu vist alguna foto.
2: Ai.
0: Hi ha gent de tot tipus. Però bé, és moda, és art. Perquè, clar, cada any s'escull un tema i a partir del qual els convidats s'inspiren per vestir-se. I l'edició d'enguany d'aquest 2026 s'ha basat precisament en el lema de la moda és l'art. Saps què et vull dir? Sí, agafa't fort. I clar, què és l'art? És molt... Ens posem filosòfics. Què és l'art? L'art és només allò que veiem en un museu? És un quadre o una escultura? O també pot ser... un vestit? O una cançó? O una fotografia? L'art és a tot arreu, al carrer, a la música que escoltem, a la manera com vestim, o al cinema... que fins i tot els petits detalls del dia a dia són art. Així que avui volem saber què és per vosaltres una obra d'art. Una cançó en concret seria una obra d'art? Algun personatge, alguna cosa? Doncs explica molt, WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí? 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Va, explica'm què és per tu l'art. O sigui, què és per tu alguna cosa que sigui art? És que m'explico fatal avui, eh? Que ja comencem bé forts. I avui, atenció, perquè regalem una cosa xula. Sí! Al tanto, perquè regalem una entrada doble perquè vinguis a gaudir aquest mateix dissabte del Tardeo de l'Era del Sot, que estaré jo mateix, l'Enric Font, allà a la cabina, presentant, per exemple, la meva nova cançó. Sí! Ens veurem amb el ritme dels millors èxits de tots els temps i atenció, perquè el regal inclou consumició a l'Era del Sot, tu i un acompanyant, i també un sopar a l'Okashi Vic. Sí! Per gaudir del millor sushi, la millor cuina japonesa. Doncs va, participa, ja saps, a través del WhatsApp i explica'm això, què és per tu una obra d'art.
4: 608-71-71-41.
0: Toma! Va, participa, que t'espero aquest dissabte a l'Era del Sot, que ens ho passarem molt bé! I la liarem amb la millor música de sempre. I que va, participa! Ole! 608-71-741, avui repassem obres d'art. En general. Quina seria per tu una obra d'art? Va, en res, aquests missatges, comentaris, i de pas també demanem aquella cançó que ens motivi. Ara per això tenim per aquí ja preparada Katy Perry. Anem a recuperar el seu Teenage Dream.

0: Finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
1: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
2: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
1: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
2: Uala!
3: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
4: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: ¿Buscas un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
6: La teva música. Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.
8: A l'hora de brenyar.
9: Vinga,
8: l'Enric Font s'ha d'escoltar.
10: Toma ja.

0: M'encanta.
1: Taylor Swift.
0: Bones propostes que ens porta, com per exemple aquesta, The Fate of Ophelia. La nova reina del pop, no? Podríem dir que sí. Va, re, un minut i arribarem a dos quarts, aquí ja tarda, després d'aquest inici de programa desastrós. Sí. Els ordinadors van quan volen, jo que no sé parlar, bé, això no és novetat, però... I recorda que avui volem saber què consideres una obra d'art. Perquè, clar, si parlem d'això, per molta gent, per exemple, la música de Rosalía seria una autèntica obra d'art. Eh, sí o no? Clar, molta gent diu que, bueno, una cosa de... d'un altre planeta, diferent, és de lo millor que s'ha fet mai. Per això volem saber què consideres una obra d'art. Recorda missatges a través del WhatsApp.
2: 608-717-141.
0: I avui tenim aquest mega premi. Entrada doble per aquest dissabte Tardeo a l'Era del Sot, a Vic. Amb un servidor a cabina, l'Enric Fox. Presentant nova cançó, a més, amb consumició i sopar inclòs a l'Ocaixi Vic, Poca broma. Clar, si li pregunto a l'Helena, no sé si ho té clar, què seria per ella, què considera una obra d'art, clar.
3: Jo crec que ho he tingut molt clar.
0: Sí?
3: Perquè just em vaig menjar aquest cap de setmana.
0: Com?
3: Em acostumo a menjar gairebé cada cap de setmana i són les patates que fa el meu pare.
0: Oh!
3: I no són les patates qualsevol, No, perquè... les bull, les posa amb gel,
0: sí,
3: o sigui, tot un procés.
0: Sí.
3: I després les fregeix i fica un allioli. Estan boníssimes. I per mi això és una obra d'art.
4: Ai, ai, ai.
0: Ostres.
4: Ai, ai.
0: Home, és que el menjar, depèn de quin plat, és una obra d'art. Però les patates del teu pare fregides,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: Però què té d'especial?
3: L'allioli el fa ell, tot ho fa ell.
0: Uh-huh.
3: Li dedica temps, li posa tot l'amor que té.
0: Sí.
3: Amb les patates, uh-huh. li queden boníssimes. El que les prove, ho diu.
0: Sí, podrien estar a un museu, tranquil·lament.
3: Sí, sí.
0: Està bé, un museu de patatil, Patatil, sí. Doncs tu també explica'm què consideres una obra d'art, com aquests del Met, no? Met Gala, aquest. Que els seus vestits, segons ells, són obres d'art. Que no s'ho creu ningú, això. Però bé... doncs vinga.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, que a més avui tenim mega premi d'aquest xulo.
5: Ole!
0: I que no t'ho pots perdre. Va, dit això, anem amb una altra obra d'art, en aquest cas musical, la que ens porta Cyril amb el seu Stumbling In.

0: triomfa amb aquest Fever Dream. Va tenir un 2025 esplèndid i aquest 2026 pinta també molt bé, eh? Sí, sí, sí. A veure com triomfarà. Va, 20 minuts i arribarem a les 6. Aquí el Ja Tardes. Molts comentaris, molts missatges. I també, ja saps que cada tarda tenim aquí una batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1. Fight!
0: Faltant-ho perquè en aquest programa, per fer el roast musical, estem de celebració.
3: Ole!
0: Sí, ole! Perquè hi ha dies que el calendari ens recorda que hi ha algunes de les grans estrelles de la música que fan anys.
3: Sí!
0: I nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, doncs ho celebrem enfrontant alguns dels seus hits més potents. Avui al tanto perquè tenim 3 aniversaris, 3 estils i 3 cançons que han marcat... I si no, mira, anem a enfrontar, doncs, 3 artistes que avui celebren el seu aniversari. Ole, ole, ole. Va, comencem, evidentment, amb l'opció número 1. Veu trencadora, emoció i una cançó que et remou per dins. Una de les grans balades del segle XXI. En aquest cas, amb Adele, que avui fa 38 anys. Recordant el seu Set Fire to the Rain. Quina anglesa avui. Oh, oh, oh. Set Fire to the Rain. És l'opció número 1, que ja saps que si vols la pots votar al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. És Ara en vida, aquell del suau, del nostalgi. Un clàssic que encara sona com el primer dia. El so de Craig David, que avui també fa anys, concretament 45, celebra el seu aniversari. Mira, i nosaltres també ho fem, recordant el seu Walking Away. Walking Away. Ai, que guai. Va, i per últim, tenim l'opció número 3. Oita! Aquesta cançó plena d'energia amb toc electrònic, eh? D'aquelles que et fan pujar el volum. És Chris Brown. Oita, oita, oita. L'artista nord-americà que avui celebra 37 anys. I nosaltres, mira, ho aprofitem per recuperar el seu Don't Wake Me Up. El que penso jo cada matí. Don't Wake Me Up. Va, i ara toca a tu, com sempre, explicar i votar quina és la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina d'aquestes cançons seria el millor regal d'aniversari musical per aquests artistes? Doncs recorda que pots votar la teva preferida. L'opció número 1 amb Adele, Set Fire to the Rain. Opció número 2 amb Craig David i el seu Walking Away. O l'última, la més mogudeta, la de Chris Brown. Don't Wake Me Up, vinga. Ja saps que al final del programa repassarem el veredicte, així que vota la teva. Mira, i per aquí ja tenim comentaris com aquest. Mira, hola.
4: Som la Sara i la Tanit i estem escoltant Rec 105.
0: Molt ben fet.
5: I per tant voldríem que poséssiu alguna cançó de l'Adel, si pot ser. Moltes gràcies.
0: Adéu. Doncs mira... Podeu votar l'opció número 1, en aquest cas, eh? Adele, clar. Avui és l'aniversari. Va, tu també vota. Recorda, àudios al nostre WhatsApp. I de seguida el repassarem. Ara, per això, la que arriba per aquí és l'Aitana amb Formentera. Mare.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
2: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
3: Et convido a berenar.
4: A berenar després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
5: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
6: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
7: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: Maria, estàs en mute.
13: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
14: De 5 a 9,
15: ja tardes.
16: Ja tardes.
17: A RAC 105.
18: Amb l'Enric Font.

0: que m'agrada. Aquí tens a Shakira, la colombiana que ho rebenta. També ho rebentarà a l'estadi Shakira.
1: Ole!
0: Una mica, és que si m'esclata el cap. Aquí tens aquest Zoo, directament des de la pel·li Zootropolis 2. Una d'aquestes que ens anima a la tarda. I que també, mira, fem sonar tot rap. Va, pràcticament uns 7 minuts i arribarem a les 6. Tenim missatges, comentaris i també aquestes obres d'art. Sí, sí. Busquem què consideres tu una obra d'art, sigui en format musical, algú, mira, el menjar com ha fet l'Helena, les patates que fa el seu pare, són obres d'art. No sé, el que sigui. Avui parlem d'obres d'art, però no cal que sigui literal, saps què vull dir? Clar, aquí no sé si m'ha acabat d'enganxar, Mira, 608-7174, hola.
2: Hola, hola, bona tarda. Referent a la pregunta d'avui, sí. Què és l'art? Per mi, art és tot allò que ens pot donar la natura.
0: Oh.
2: I sobretot, pues, un art de Sant Martí.
0: Oh.
2: Un cop ha plogut i es fan aquests arts de Sant Martí grans, o doble art de Sant Martí, per mi això és impressionant.
0: Oh.
2: Amb un prat verd i al fons... aquesta meravella,
0: doncs,
2: no hi ha paraules.
0: Sí, sí. Home, hi ha arcs de Sant Martí que tela, De fet, aquí, quan estàvem a la planta 15, es veien cada... Es veien uns arcs de Sant Martí. Que, bé, ocupaven tot Barcelona. I... molt xulos, molt xulos. Ara, des de la planta 3, ja no ho veiem tant. Molt bé. Què consideres tu una obra d'art? Explica-m'ho, vinga, va. Més comentaris per aquí, hola.
3: Bona tarda, família. Ei. Què tal, Enric? Jo no sé si acceptes pulpo, però per mi una obra d'art, obres d'art, en aquest cas d'un artista musical que era Avicii. No sé, cada cançó que feia era única, diferent. No necessitava fer versions com avui en dia molts artistes. Per transmetre, no? Ell simplement feia melodies úniques, diferents, innovava amb la música, no? Amb el Wake Me Up, amb el Hey Brother... No sé, la veritat que es troba molt a faltar i, per desgràcia, doncs no hi haurà més capítols, però per mi tot ell englobava una obra d'art.
0: Sí, sí.
3: Va, que vagi bé, una abraçada.
0: Adéu! Doncs sí, sí que són obres d'art... Pràcticament totes les cançons que feia Avicii. Totalment d'acord, clar que sí. Ai. Va, tu també participa. Recorda que avui tenim mega premi. Et pots endur entrada doble per gaudir aquest mateix dissabte del Tardeo de l'Era al Sot, que estaré jo mateix, l'Enric Font, a cabina. A més, amb consumició doble. Bé, per tu i l'acompanyant. I sopar lo que així vi, que anirem tots junts, ja veuràs. Sí? Vinga, va. I ja que estàvem amb Avicii, què et sembla si recuperem una de les seves mítiques cançons? Aquelles que també ens animin a la tarda. Seu Wake Me Up, vinga. Ja saps què toca, no? Puja el volum, amb l'imperioso i tot.

0: ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
1: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
0: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Entrades a magnificfest.com.
1: Ja tardes.
2: Amb la... Henry Fong, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
3: Ai, ai, ai, ai.

0: Jo crec que Ray segueix buscant i buscant, aviam si troba el seu marit. Where is my husband? Hey. En fi, re, uns 5 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes.
1: Hola.
0: Animant-te, com sempre, fas el que facis, estiguis on estiguis. Que avui un dia tot estrany, però bé, bé. Però aquí estem, al peu del canó. Va, anem amb la cançó efemèride, anem a repassar coses que van passar un dia com avui, que avui és 5 de maig. Però avui tenim molts dies internacionals, mundials, molts, eh? Jo ja aviso, hi ha moltes coses avui. Per exemple, és el Dia Internacional de la Llevadora.
2: Patrona, soy dueña, soy dueña.
0: Sí, el dia d'aquelles professionals que acompanyen un dels moments més importants de la vida, el naixement. Oh! Això sí, amb coneixement, amb calma i molta humanitat, són al costat de les mares i famílies abans, és que clar, estan abans, durant i després del part. Avui toca doncs reconèixer la seva feina perquè són les primeres mans que donen la benvinguda al món. Doncs clar que sí, la llevadora. Va, això per una banda. Per l'altra, també és el Dia Mundial de l'Aigua.

0: Un dia per posar el focus en aquesta malaltia respiratòria que afecta milions de persones i recordar la importància del diagnòstic, el tractament i el control també. Respirar sembla automàtic fins que costa. Per això és clau cuidar els pulmons, evitar, doncs, coses que afectin i seguir les pautes mèdiques. Avui, doncs, toca informar-se, conscienciar i donar més aire a la salut. Això és evident. El que també se celebra és el Dia Mundial de la Higiene de les Mans.
1: És hora del dinar, les mans se'n van rampar.
0: Olé!
1: Amb sabó i aire.
0: De mar i gelabert, El dia d'un gest tan simple però tan potent, rentar-se les mans bé, pot prevenir infeccions i protegir la salut de tothom. Aigua, sabó i uns segons més del que fem habitualment, Si no, no vol fer-ho ràpid i prou. No. S'ha de fer amb dedicació. Avui, doncs, toca fer-ho bé, perquè unes mans netes marquen la diferència. Mare meva. Va, i també és el Dia Mundial del Patrimoni Africà. Sí? Un dia per celebrar la riquesa cultural, històrica i natural del continent africà, Tradicions, llengües, música, art i paisatges únics. Doncs avui toca mirar cap a l'Àfrica i descobrir tot allò que té per oferir al món. No són poques coses, Va, i per últim, en aquest tram de dies mundials, se celebra també el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa.
2: Mossa.
0: La llengua parlada per més de 250 milions de persones arreu del planeta, present a països com Portugal, Brasil, Angola, Moçambic. Una llengua rica, melòdica i plena d'història. És també la llengua, doncs, és que, clar, jo no sé portuguès. No ho sabria dir. Però bé, avui toca, doncs, celebrar-la, perquè cada llengua és una manera diferent per veure el món. Doncs mira, està guai, això. Va, anem-hi de cara, perquè tenim també coses a repassar, com les estrenes musicals. I és que un 5 de maig, però del 2006, precisament fa 20 anys, els Red Hot Chili Peppers van estrenar el que seria el seu 9è àlbum. Un àlbum de la banda nord-americana anomenat Stadium Arcadium, on trobem èxits com aquest Danny California o aquesta altra, mira. Snow Hayo. Una bona efemèride, aquesta, veus? Va, i avui també és que hi ha molts artistes que fan anys, ja. De fet, avui el Rose Musical ja va dedicat a això, no? És que... Sí. Però, clar, per exemple, avui és l'aniversari del mític Rafael.
3: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
0: Fa 83, Seria el showman definitiu. Si hi ha un escenari, ell el converteix, no sé, en teatre, en drama, en emoció, a temps real. I és que Rafael no canta, interpreta cada paraula com si fos l'última de la seva vida. Vols tenir marcat, per exemple, l'anunci aquell de que era de la loteria de Nadal, no?
4: Te amo con la fuerza de los mares.
0: Feia una mica de por,
4: te amo con el ímpetu del viento.
0: Doncs 83 anys d'una icona que demostra que la passió, doncs, no es jubila mai, no? Sí, estoy aquí. Sí, per molts anys. Va, aquí també està de celebració, ja ho hem comentat, és a Craig David. Avui en fa 45. El rei del 7 Days. I de fer que qualsevol setmana sembli molt més interessant del normal. Craig David, que és un artista que va agafar el garage, aquell britànic, l'R&B, el pop, i ho va convertir tot en una coctelera. I va convertir en sons suaus, elegants, aquells xulos. I ultra enganxoses. A mi és que la que em té enamorada de cançó del Craig David és aquesta. Oh! I love it! Doncs 45 anys de ritme fi, classe, i aquests vibes de cap de setmana etern. M'agrada, m'agrada. Va, més, que avui em fa 38 anys, Adele. Home! La dona que pot dir hello i deixar-te emocionalment cau. En 10 segons, pim-pam, hello. Doncs Adele és que és especialista en agafar un desamor, posar-lo en una balada i fer que mig planeta pensi en aquella persona que ja tenia superada i... Ai. Doncs 38 anys d'un artista que converteix el drama en art. I avui que parlàvem d'art, doncs... Ens ve perfecte. Ai. I clar, té cançons com aquesta. Que ja t'avanço que és la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, per últim, que avui això és llarg, eh? Per últim, també està d'aniversari Chris Brown. Oita'l! Ole! Artista nord-americà que en fa 37, el tipus que pot cantar, ballar i dominar l'escenari com si fos varis artistes en un sol, és una cosa, fa de tot. I no només fa dance, també fa R&B, soul, de tot. Va, per això, la cançó efemèride d'avui és la col·laboració que va fer amb Pitbull. Amb aquesta, International Love. To Mr. Worldwide. Va, falling.
2: International. So international. Ja tardes.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja
1: no vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
4: Viva Honduras!

d'aquestes cançons motivadores que tenim per aquí per Raxen 5 i de tant en tant també la recuperem al Jatardes. El so d'Afrojack amb Sia, David Guetta o Awake Tonight. És que em diràs que no se posa la pell de gallina. Val, tanto perquè no et pots perdre el cap de setmana de l'Era del Sot, perquè sí, tenen una liada, bueno. Clar, per exemple, mira, aquest divendres tributa Manà. I queden poques entrades anticipades a la venda, així que afanya. Sí. I el tanto perquè dissabte estaré jo mateix, l'Enric Font, al Tardeo de l'Era del Sot, per gaudir dels millors èxits de tots els temps i presentar aquesta cançó. La meva nova! I després de la nit tindràs la reversa amb Juanpa Claret. Pues a Juanpa, que deu ser Juanpa. Doncs sí. I avui al tanto perquè regalem entrada doble amb consumició i a més sopar a l'Okashi Vic, tot això per a dues persones. Perquè vinguis al Tardeo de l'Era del Sot aquest dissabte per gaudir la bona música de sempre i per sempre. Sí. I com ho has de fer per aconseguir aquestes entrades? Doncs simplement enviar-me un àudio al WhatsApp.

0: 7171. Ja tardes.
1: Clar, hi ha gent despistada que s'acaba de connectar com aquesta. Hola.
2: Bona tarda, guapos.
3: Hola.
2: Va, vinga. No, mira, acabo de posar a la ràdio.
1: Veus?
2: No sé de què va el programa, només dir-vos que ja només escoltar la vostra veu, per mi ja és tenir una tarda d'aquella xula. Així que res, ànims. Ànims, que ànims. És dimarts.
1: Ara, ara.
2: I la setmana serà bona. Ja
1: serà bona, i tant.
2: El mal temps, bona cara. Un ara!
1: Això va per tu, Helena, que abans has dit que t'afectava aquest dia així tapadot.
3: No, ara veus, ja em noto més animadeta.
1: Ah, mira.
3: Sí.
1: Doncs va, participa. Recorda, 608-707-41, explica'm què és per tu, o sigui, què consideres una obra d'art? Una cosa, allò que dius, és que això hauria d'estar en un monument, doncs. Explica-m'ho. Hauria d'estar en un monument, al tanto, eh? Estic fatal. En un museu, hauria d'estar en un museu. 608-707-41, va. I recorda que tenim megapremi. Portem de festa, festa. Sí, a l'Era del Sot. A més, amb sopar inclòs. A lo Kashi Vic. L'autèntica cuina japonesa. Tot això a Vic. Escolta, muntem el cap de setmanes. És que què més vols? Va, que anem a més. Moment d'anar als Barclays.

0: sumem cada dia més oients al nostre After Work.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font. Come on.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Ja és aquí.
5: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
4: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
6: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
5: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
4: Podem anunciar ja les actuacions?
5: Vinga, va.
4: Nil Moliner.
7: Me acuerdo de mí.
5: Joan Dausà.
7: Y no saps com.
4: Mamaduixa.
7: Hasta allá, al meu.
5: Maria Jaume.
8: Voy a ser sonido como la idea.
4: Max Navarro.
9: Com a mar.
5: Siderland.
10: Y ahora voy a estar tu, tu, tu, tu, tu.
4: Banda Neón.
11: Ella no es guapa, te juro que es guapísima.
5: Y Naina.
12: Som el pecado original.
5: Tots els artistes en una sola gala.
4: El 12 de maig.
6: I des del Teatre Victòria.
4: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
13: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
14: Amb el patrocini de Santanderes Music.
15: D.O. Catalunya.
14: Frit Ràbit.
15: L'Illa Diagonal.
14: Som Connexió.
15: I Veòlia.
14: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
15: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
16: És una font de saviesa. És una font de bona música.
17: Ai, home.

0: És enorme, com sempre. Nil Moliner, aquí el temps, que serà, a més, una de les actuacions dels Premis RAC 105. El dimarts 12 de maig, ja saps, Teatre Victòria de Barcelona. Sisena edició d'aquesta gala, on sempre doncs, commemorem la millor música del món, que és la música de casa nostra. I a més, en Nil, que compartirà escenari amb Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, el Siderland, Banda Neon, la Naina, si és que el millor del millor. Ole! Ai, recuerdo de ti. Vinga, res, uns 7 minuts que passen de dos quarts. Moment per repassar com portem la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Home! Mira, avui per fer aquesta batalla, aquest roast musical, bufem les espelmes.
3: Moltes felicitats!
0: Sí, sí. Perquè avui el món de la música està d'aniversari i nosaltres ho celebrem com cal, amb hits que han marcat una època. Perquè sí, els anys passen, però aquestes cançons continuen sonant com el primer dia. I avui, mira, enfrontem tres artistes que fan anys. Avui és l'aniversari de tots aquests, que no són pocs. Així que va, tres aniversaris i tres temes imprescindibles. I tu, com sempre, tries quina és la millor. Va,

0: ho omple tot. D'aquelles que es canten amb el cor. Oh. Adele, que avui fa 38 anys. I repassem el seu Set Fire to the Rain. La teva preferida, doncs, ja saps. Vota-la, vota-la. Si t'agrada més l'opció número 2. És elegant, és suau. Amb molt de flow, això sí. Un clàssic que mai passa de moda, el que ens porta Craig David, que avui celebra 45 anys. I tens el seu Walking Away. Canta igual, eh? Walking Away. Va, i per últim, l'opció número 3. És Chris Brown, amb ritme electrònica i vibe d'aquests de festa. Per no deixar de ballar, eh? Mira, mira, mira, mira. Don't Wake Me Up. L'artista nord-americà que avui celebra 37 anys. I mira, i nosaltres també ho aprofitem d'aquesta manera. I ara és el teu moment, ja saps. Vota la teva preferida.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aviam, per aquí ho tenen clar.
2: Dic Font, guapetón. Hola. Doncs mira, aquest rous m'agrada molt.
0: Ah, sí?
2: Jo votaré la U de Set Fire of the Rain de l'Adele. M'encanta aquesta cançó.
0: Ai.
2: Dit això, que tingueu molt bona tarda.
0: Ai,
2: i sóc l'Arleta Montmajor.
0: Molt bé. Vot per l'opció número 1 d'Adele. Penses que tu també pots dir la teva?
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. I cap al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya't.
4: Ole!
0: Bueno, a més, moment d'Iva Max, una de les divas que de tant en tant també sonen en aquest programa. I anem a recuperar els seus Sweet by Psycho.

0: baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale.
4: Està molt bé.

0: és que m'encanta, eh? Mira que m'enamora el so dels ginestar que ens porten a aquesta, eh? Perdre el cap, que ens fan perdre el cop sempre, sempre. Oi, oi, oi. Més recent. Va, res, 10 minuts. Ui, que és tard. En 10 minuts arribarem a les 7.
1: Vinga, Enric, sí, que
0: sí,
1: anem tard.
0: Sí, ja ho he dit jo. Sí, ja ho he dit. Va, avui hem comentat això de la gala aquesta, de la Met Gala, que és... que tots els famosos estan com convidats. És com una celebració així solidària, no? Diuen una cosa així. I tots els... aviam, és que els famosos van disfressats. No van vestits, van disfressats, tot s'ha de dir. Perquè aquest any, clar, s'ha celebrat a Nova York, això. I clar, hi ha celebritats, per exemple, Beyoncé... Ui, no. Que ha arribat bé, vestida, disfressada d'esquelet, podríem dir, una cosa que sí, cosa una mica estranya. També Bad Bunny. Sí, ha aparegut com si fos un iaio, saps què vull dir? No, de debò, de debò. Ha vestit... Què ha declarat Bad Bunny per anar així?
2: Que l'exposició que obre on fan
0: el Met Gala
2: és una exposició sobre la bellesa del cos.
0: Ah, clar, per això
2: s'ha posat damunt 50 anys més, perquè de 30 i ha volgut tenir-ne 80.
0: Ah, molt bé. Coses de famosos, perquè jo arriba un moment que ja no entenc. Però bé, que com aquest any, enguany, el Met Gala anava dedicat a l'art, doncs volem saber això, què és per tu o què consideres tu una obra d'art? Saps què vull dir? Sigui un vestit d'aquests, sigui una cançó, sigui un programa de televisió, sigui una persona, jo què sé. Messi, el futbol de Messi, és obra d'art. Sí. Veus, mira, per mi una obra d'art serien les pel·lícules de Christopher Nolan, saps? Sí, que avui, per cert, ha presentat... de fet, ha sortit un tràiler de la nova pel·li, L'Odissea, sembla que es diu, que l'anirem a veure al cinema, segur. Sí, sí. Va, doncs explica'm què consideres tu una obra d'art, 608-7141. Aquí crec que no m'han acabat d'enganxar, la cosa.
3: Ei, bona tarda, sóc l'Àster de Sabadell. Ei. Per mi l'art és un mode d'expressió. Jo mateix, sí, encara sí, que sóc llicenciada en química, fa molts anys que intento ser una mica artista. I ja pot ser des d'un quadre pintat sense cap sentit, amb un retrat que expressi mil emocions diferents a la persona que està dient, o fins i tot un bon maquillatge.
0: Ara.
3: Que la cosmètica i pot arribar a ser també un mode d'art.
0: Totalment d'acord.
3: Així que... cadascú pot tenir una opinió pròpia i qualsevol cosa pot ser art per qui ho observi.
0: Molt bé. És per aquí una miqueta això final, és el que m'ha agradat. Tu també, què consideres que és una obra d'art, una cosa concreta? Doncs explica-m'ho. Ja saps, el WhatsApp, vinga, va.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, que avui tenim megapremi. Pots endur entrada doble per gaudir aquest mateix dissabte del Tardeo de l'Era del Sot, que estaré jo mateix, l'Enric Font, punxant. Allà en directe, la música de sempre i per sempre, i actuals també, eh? A més, amb consumició i sopar, que anirem tots a sopar a l'Ocaximi. Sí que afanyes, digues la teva. Va, anem amb més, que arriba per aquí Tommy Cash, que ens porta una mica d'espresso macchiato.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
2: Fira del vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
1: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
2: Entrades a vermutensul.com. Aforament

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
2: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
1: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
2: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
1: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
3: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta. Arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
4: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
5: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
4: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Uala!
6: L'Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
7: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font. El casquet volador.
8: ¿Dónde vas?
9: Hostia.
10: ¡Y hace pum!

0: artista nord-americana, reina del pop actual. Ens porta temes com aquest, Opalight, i per cert, que recentment és notícia Taylor Swift perquè s'està... Hi ha un rumor.
1: Sí. Ens agraden aquestes coses, eh?
0: Sí. Hi ha rumors. S'està dient, s'especula... que està preparant una cançó per la banda sonora de Toy Story 5. Sí. Aviam si és veritat. Jo ja tinc ganes de veure la pel·li. Passi Taylor Swift una cançó, no? M'és igual. Sóc així?
1: En fi.
0: Vinga, va. 6 minuts a les 5. Ai, 6. Oi, com estem avui, s'escolta'm. Avui... No.
1: Avui hem de començar el programa, eh?
0: No, 6 minuts a les 7 de la tarda. Aquí ja... Tenim masses coses al cap, masses coses. Anem amb la versió del dia, repassant aquests temes mítics, amb totes les seves variants, amb diferents estils. I per això, mira, avui aprofitem que és l'aniversari d'Adele, que en fa 38, per recuperar una de les seves cançons més icòniques de tots els temps. Avui que està plovent, puc cantar una mica, no? Sí, ho faig sempre, però és l'excusa per dir-ho, escolta, eh? Sí. Rolling in the Deep. És com una venjança elegant, cantada amb veu de tempesta. Millor dit, avui. Comença amb aquell ritme sec i misteriós que et diu que alguna cosa grossa està a punt de passar. I quan entra ella ja és massa tard. T'ha arrossegat dins del drama de... Això sí, classe d'aquella britànica, eh? És intensa, poderosa i absolutament catàrtica. Mira. D'aquelles que et fan cantar amb ràbia, però amb estil, eh? Com si estiguessis superant un desamor, eh? Sí o no? És que ben bé que és una cançó per treure-ho tot, eh? Aixecar el cap i recordar que si et trenquen el cor... Tu el fas, doncs, una obra d'art, eh? Que és el que estem fent avui. Mira que ben lligat tot, eh? Doncs va, d'aquesta obra mestra musical existeixen infinitat de versions de tot tipus. Mira, per exemple... Ojo! Tenim versions d'artistes doncs, conegudíssims. Per exemple, aquesta és Aretha Franklin. Ho he dit, això.
1: Ai, com anem...
0: Avui no em feu cas. No m'he pres la medicació. Va, això per una banda. Per l'altra, el tanto als Linkin Park. La van tocar en directe en un concert ja fa uns anys. Que mola. Però és que fins i tot a programes televisius com Oh Happy Day de TV3. Mira, és de capella, eh? La van cantar en directe. O, per exemple, el talent show de La Voz, però de nord-americà. Oita! També la van interpretar. Hola. Ja veu, eh? Però clar, tenim de diferents estils. Com aquesta acústica com dolceta, oi? O, per exemple, amb ritmes bossa nova. Oita! Ole! També n'hem trobat de sofisticades, com aquesta així amb rotllo soul. O aquesta de jazz, així mogudet. Mira, i per relaxar-nos tenim aquesta chill out. Jo sempre ho dic, eh? Imagina't a Café del Mar escoltant això de fons. Oh! Però va, que en tenim també així més rotllet. Oita. Oh! Mira, i per Rullet, això amb el ritme saxo. Ah, que mola. Però mira, també hem trobat d'aquelles que podries escoltar al Far West. Ajoli! Sí o no? Oh, mira, country també així divertit. És que m'encanta. I si t'agraden les guitarres elèctriques, tenim aquesta com punk. O també amb heavy metal. Déu-n'hi-do, res. Va, que hem trobat versions en castellà.

però també hi ha una amb cúmbia. Pudiste ser mejor, eh? Però molta atenció perquè hem trobat una versió com rock metal, però de... a càrrec dels valencians Invers. Encara que no s'entengui, estan parlant en català. Va, que en dance és que en tenim moltes, eh? O com, per exemple, aquesta Deep, amb tocs així com Tropical House. Mola molt, mola molt. Mira, mira, mira. Toma! O tenim també aquesta EDM. Quina canya. O més mogudetes. Però espera't, eh? Anem increixent, ja veuràs. Perquè si t'agrada la canya tenim tic, no? Ostres. Però aquesta ja és bogeria, eh? La que ve ara és bogeria hardstyle. Oi, oi, oi, oi. Va, però anem amb la versió del dia avui, que és la que ens porten Ian Storm, al costat de Michael Ford, al tanto. Una així tranquil·leta, dolceta. Ens agrada molt això, anomenat Rolling in the Deep, evidentment. La versió del dia d'avui...

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
4: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Un altre que carrega les piles. A més a més, una proposta que de ben segur sonarà aquest dissabte a l'Era del Sot, al Tardeo de l'Era del Sot, a Vic. Que estaré un servidor, l'Enric Font, allà a cabina. Amb temes com aquest. El so dels Faithless, amb Bibi Rexha, eh? New Religion. L'essència dels 90 amb aquell insomnia. Oi, oi, ens agrada.
1: Me gusta.
0: Sí, sí. Doncs mira, ara que parlava d'aquest Tardeo de l'Era del Sot, tenim festa aquest cap de setmana.
2: Festa.
0: Sí, festa, festa. I de la bona. Tanto perquè avui regalem entrada doble perquè vinguis a gaudir d'aquesta sessió el dissabte a la tarda, allà a Vic, amb els millors èxits de tots els temps i actuals també, també. I atenció perquè el regal inclou consumició per a dues persones i també sopar a l'Okashi Vic, l'autèntica cuina japonesa. Sushi del bo. Del bo de debò. I si vols tot això, doncs només has de participar al WhatsApp i explicar-me, doncs, què consideres una obra d'art? Què consideraries? No sé. Alguna cançó en concret? Alguna persona? No ho sé. 608-7-7-4-1.
3: Bona tarda, Enric.
0: Ai. Hola.
3: Una obra d'art?
0: Sí.
3: Una
0: sí.
3: Obra d'art és el que acaba de fer aquest temps amb nosaltres.
0: Què?
3: Del cotxe a la feina. 100, 150 metres... Ja què sé, no ho sé, més o menys. És igual. El cas és que s'ha començat a caure quatre guspiretes, quatre... Corre, corre, corre, corre, corre, que bé, que bé, que bé. Hem marxat corrents i ens ha replegat.

0: Però espera't, que continua. Hi ha un altre missatge. Hola.
1: Enric.
0: Hola.
1: Sóc el de la calamarsada.
0: Sí, ja ho he vist.
1: En Quico. Escolta.
0: Digue'm, Quico.
1: Ara que m'ho he rumiat millor.
0: Què?
1: El que és una obra d'art, saps què és?
0: Què?
1: És la cervesa fresqueta que m'espera a la nevera.
0: Ai, va!
1: Això sí que és una obra d'art. Això, juntament amb els tardeos de RAC 105...
0: Ara!
1: És que ho peta, tu.
0: Ara!
1: Mare de Déu. Quina obra d'art, quin tros d'obra.
0: Com fa la rosca, eh?
1: Va, senyor, salut i feina.
0: Apa, sí, igualment.
1: Adéu!
0: Adéu. Aviam si cau, no? Aviam si cau el premi, clar. Ai, no sabeu res, no? Pensava que la cervesa ja havia caigut. Mira què et dic. 608-7141. Tu també participa. Explica'm què és per tu o què consideres que és una obra d'art. Abans també han dit pues, coses de Rosalia, no? Aquestes les cançons. L'Helena diu les patates del seu pare, que és una autèntica obra d'art. I falta el teu. I que va... Afanya't. Va, que anem amb més. Mira, una altra de les cançons que segur que sona aquest dissabte és aquesta de Good Joss Project. Segur que et sona. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh? Però és la cançó dels Barrufets. Va, posa-la. Gràcies. A veure si t'atén els gots del programa.
2: Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
3: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on
2: ostres,
3: contents els Barrufets.
2: A mi també transporta l'infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres,
0: de 5 a 9, a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: la teva música.
1: RAC 105. Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
2: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: La teva música. Ja tardes.
5: Amb l'Enric.
6: Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
7: Luego, Lucas.
8: Adiós, adiós.

0: brutalíssim el treball de Mamaduixa, eh? La millor gent del planeta, evidentment, sou vosaltres. Per cert, ja ho saps, que el pròxim dimarts 12 de maig al Teatre Victòria a Barcelona celebrem la 6a edició dels Premis RAC 105. I tenim actuacions de primer nivell, com per exemple, mira, Mamaduixa amb aquesta cançó, eh? Oi, sí! Ganes, ganes, a tope. Va, que tenim... sí, 6 minuts que passen dos quarts. Tenim aquí obert la batalla de cançons que... Avui fa... Avui té perill, això.
1: El roast musical del Ja Terres. Sí, sí,
0: sí. Va, vale. Home. Va, per fer aquest roast musical estem de celebració. Sí. Perquè hi ha dies que el calendari ens recorda que algunes de les grans estrelles de la música fan anys i avui, mira, hi ha unes quantes, hi ha un grapat, eh? Grapat d'artistes que avui doncs, celebren el seu aniversari i nosaltres no podia ser d'una altra manera que, mira, també ho fem, eh? També ho celebrem, això sí, enfrontant algun dels seus èxits més potents. Ole! Doncs avui, al tanto, tres aniversaris, tres estils i tres cançons que han marcat a tots. I tu tries, com sempre, quina és la millor. Vinga, va, agafa't fort, que anem a repassar les tres opcions. Anem amb la opció número 1. Toma! Veu trencadora, emoció i una cançó que tremou per dins. Una de les grans balades del segle XXI. Sense cap mena de dubtes, aquesta d'Adele, que avui celebra 38 anyets. Set fire to the rain. Mola, mola. Potser t'agrada més l'opció número 2. És R&B d'aquell del suau i nostàlgic. Un clàssic que encara sona com el primer dia. Craig David. Avui celebra 45 anys. I nosaltres també ho celebrem repassant el seu Walking Away. Ai, com mola. Va, i per últim, l'opció número 3. Tens i energia amb toc electrònic. D'aquelles que et fan pujar el volum. El so de Chris Brown. Avui és el seu 37è aniversari. Amb això, Don't Wake Me Up. Ole! Mira que dona energia, això, eh?

0: Ai, com sempre, tu tries la teva preferida, ja saps.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, vota, vota. Vota, vota, vota, vota. Veiem si funciona això, perquè avui ens està fent la guitza a l'ordinador, però una cosa...
2: La família Sant Bola Raval de Sabadell, sí? Votem Adele.
0: Oh. Mira, tenen clar, eh? Tota la família han fet votació entre ells i han dit, mira, decidim aquesta. Set Fire to the Rain, opció número 1. Que també pots votar, si vols. El WhatsApp, va. Recorda que al final del programa, doncs... repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya't. Vinga. Avui estem d'aniversaris. Va, i en una soneta també repassarem més obres d'art. Així és que ja de tot, ja de tot. Ja veuràs, ja. Ja, ja pots riure, ja. Ara, de moment, mira, una altra obra d'art en format musical és aquesta de les Icona Pop.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontaneda.
4: Ostres.
2: Bona tarda. Adéu.

0: Ben bé que totes les cançons de Dua Lipa també podríem dir que són unes obres d'art. Sí, avui anem així. Break my heart, heart, heart. No puedo. Ai, que bo. Va, en 10 minuts pràcticament arribarem a les 8. Tenim missatges, comentaris i també, doncs, això, aquestes coses que consideres que són obres d'art. Quines, quines? Doncs explica-m'ho.
1: 608-71-71.
0: Va, recorda que entre tots els que participeu estem sortejant entrada doble perquè vinguis a gaudir aquest dissabte del Tardeo de l'Era del Sot a Vic amb un servidor a cabina, l'Enric Font. La liarem. A més, amb sopar inclòs a l'Ocaixi Vic. No menjar sushi. Ai, que bé, que bo. Va, recorda, 608-71-71. Vinga, hola.
2: Hola, Enric, què tal? Soc la Mercè de Parets.
0: Hola.
2: Per mi, una obra d'art, doncs...
0: Sí, què?
2: La cançó que per mi, per excel·lència, és increïble, és la de Bohemian Rhapsody de Queen, i per mi això és una obra d'art. Bueno, noi, que vagi bé. Una abraçada molt forta i felicitats pel programa.
0: Aviam.
2: I espero que em toquin les entradetes. Aviam, si tinc sort.
0: Aviam, si tinc sort. Adéu. Recorda que si no toquessin les entrades, pots venir igual, allà al Tardeo de l'Era del Sot, a Vic. Estarem amb el millor ritme de tots els temps i també actual, evidentment. De tot, de tot. Mira, no sé si... Queen no sé si sonarà, veus? Potser sí. No sé. Ara m'haig de preparar coses, no? Aviam, va més, hola.
3: Bona tarda, Enric.
0: Hey, hey.
3: Doncs jo diria...
0: Què?
3: Que el que sí és un gran monument...
0: Què?
3: Són les meves dues filles.
0: Ai, ja hi som.
3: I visca la mare que les va parir.
0: Visca!
3: Sí, senyor. Sí. Clar que sí. Vinga, bona tarda.
0: Apa, adéu. És que... Ai. Home, és que la família és la família. En fi, va, en una soneta, més comentaris, més missatges i més coses que consideres que són obres d'art. Mira que n'han dit, Ara, jo em quedo amb les patates del pare de l'Helena,
4: Les provaràs, Enric, les provaràs. Quan vinguis a Lleida, les provaràs.
0: Quan vingui a Lleida.
4: Anem estiu a punxar?
0: Aviam, sí, algun bolo caurà, jo crec, que aquest estiu per allà. Esperem que sí. Va, que anem a més moment de punxar-te una de les més recents que ens porta Miqui Núñez, que ho ha tornat a fer, sí, un altre cop, si s'anomena aquesta història.

0: 105 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Voy a hacer una tirada de carta general. Y os respondo a todas las preguntas en una misma tirada.
5: Ah,
4: ¿sí?
5: Vale.
6: Sí. La misma, la
4: no se retire.
7: Mira, ya está.
6: Ahí va. Ahí va.
7: Se me han caído las cartas.
8: Son de madera las cartas.
5: Sí, sí que pesan.
4: Bueno, pues no pasa nada. En peores plazas hemos toreado, ¿sí? Ajá. Campeón de la Champions, sí. Joan Dausa.
5: ¿Qué?
8: ¿Qué?
4: En el Barça-Madrid ganará Estonia con ¿qué? 170 puntos.
5: Que salían barrejando las cartas.
4: El Festival de Eurovisión acabará con goles de Rafinha, Fermín y Pedri.
8: ¡Vamos!
6: ¿Qué?
4: Y los premios Racksensei se los lleva al Paris Saint-Germain en la prórroga.
8: ¡Toma ya!
5: Espero que hoy no cobre.
4: Bendiciones.
6: Ahí está.
4: Buenas noches.
6: Ya está.
4: 320 euros.
7: Ara que estarà, però no penso pagar.
8: Com posem això a la quiniela? Ja està.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105. La teva música.
9: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
10: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
11: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
14: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
13: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
15: Ja tardes.
16: Ja tardes.
15: Amb l'Enric Font.
16: Hola,
17: l'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
2: Hey!

0: guaita. Una altra d'aquestes que ens porta Rosalia, sí. Una relíquia. És l'últim àlbum, Lux, que molts m'esteu dient i explicant que aquest últim àlbum de Rosalia és una autèntica obra d'art, eh? Sí o no? Ah, avui va per aquí la cosa. Avui busquem què consideres una obra d'art. Ja saps que entre tots els que participeu podeu aconseguir aquestes entrades, entrada doble, per gaudir del Tardeo de l'Era del Sot aquest dissabte amb un servidor a cabina.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira, no sé si podríem considerar una obra d'art aquest missatge. Tanto.
2: Hola, bona tarda. Hola. Hem inventat una cançó per vosaltres.
0: Ai, mare.
3: Sí. RAC 105. Cara de 5. RAC 105.
0: Cara de què?
3: Cara de 5.
0: Ja està, eh? Val. Bé, no sé si és una obra d'art o... No sé qualificar. No sé qualificar això. En fi, va, que també tenim... El que també tenim per aquí... És la batalla de cançons.
4: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí, sí, avui... Enfrontant, doncs, artistes que celebren el seu aniversari,
3: Moltes felicitats!
0: Exacte! Tres artistes que avui fan anys i mira, i ho celebrem d'aquesta manera recuperant cançons seves, sí, d'aquestes xules xules que formen part també de la nostra vida. Mira, tenim l'opció número 1 d'Adele. Toma! La britànica que avui celebra el seu 38è aniversari. I nosaltres recuperarem el seu Set Fire to the Rain, que és la teva preferida, ja saps, la pots votar. Potser t'agrada més l'opció número 2. De Craig David, 45 anys, amb aquest Walking Away. I un altre dels artistes que avui celebra el seu aniversari és Chris Brown, en fa 37. I per això recuperem el seu Don't Wake Me Up. Si és la teva preferida, doncs ja saps. Es pots votar al WhatsApp.
4: 608-71-71-41.
0: Bé, saps que en una estoneta repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que si encara hi ets a temps a votar. Afanya't. Bé, anem amb més. Moment dels Steve Homes. Oh, que és grasses. Anem a recuperar The Bright Side.

0: Barcelona, Enric Font.
1: Bona tarda, DJ Enric. Sí, sí, DJ.
2: Com a Leto.
1: Ja tardes.
3: La veritat és que m'encanta la vostra cadena i en concret el teu programa m'agrada molt i m'agrada molt les tardes.
4: Avui plou. Calla!

0: Això només passa al Jack Carles.
1: Mira, hola.
2: Enric Font i companyia.
3: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
1: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
1: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
1: Oh.
2: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
1: Gas, gas.
2: I maco el programa que esteu fent avui.
1: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen? Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta, aquesta. Que nassos. És tota l'estona així, Què passa, nen? Que dius, cansa. Una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric.

0: Ai, com ens enamora aquesta, tu, escolta. La proposta de Bruno Mars, eh? Risky Talk. A mi m'encanta, escolta. Sí. Va, res, pràcticament uns 19 minuts que passen de les 8. Tenim missatges, comentaris i moltes obres d'art per repassar, sí. Busquem què consideres tu que sigui una obra d'art.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, hola.
2: Doncs una obra d'art impossible de fer si no és un artista, un Déu mana, és l'habitació de la meva filla un dissabte, després de tota la setmana sense recollir. Jo no sé la de missatges que us he enviat amb el mateix, però és que s'ha de ser molt artista per viure aquestes obres d'art. Ai, Déu meu, va, que jo vull anar aquest tardeo, vinga.
0: Un petó. Sí, perquè avui estem sortejant entrada doble, amb sopar inclòs, a l'Ocaix Vic. Una entrada doble per gaudir d'aquest dissabte a la tarda, del tardeo de l'Era del Sot, a Vic. Amb un servidor a cabina, l'Enric Font. Presentarem el meu nou tema. Amb molta il·lusió. Aviam, va, més comentaris. Hola,
3: bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Mira.
0: Digue'm. Miro.
3: Simplement és la primera vegada que participo, perquè normalment participa la meva neta, però ara ha tingut que entrar a fer esport i m'ha dit que, sisplau, em posés a trucar per les entrades. I a veure si podia ser.
0: Aviam.
3: Doncs sí, ja són. Molts records, gràcies per escoltar-vos.
0: Gràcies a tu.
3: I també... Què anava a dir?
0: Què anaves a dir?
3: Aviam. I també...
0: Digues.
3: Bueno, doncs això.
0: No
3: sabia. Si pot ser... participar amb lo de les entrades.
0: Sí, m'ho has dit, això ja m'ho has dit.
3: Em podeu posar el que vulgueu de la Rosalia, que sóc fan.
0: Ja ha sonat.
3: Gràcies, bona tarda.
0: Ai, a tu.
3: I merci per acompanyar-nos sempre.
0: A tu, gràcies a tu. Però escolta'm, que no m'has dit que... el tema del dia per participar... M'has d'explicar què és per tu una obra d'art, escolta'm. Home, potser la festa d'aquest dissabte serà una obra d'art. Allà a l'Era del Sot. Va, 608-7-7-4-1. De seguida més missatges, més comentaris. I també el veredicte del rock musical, que hi ha nervis, Hi ha nervis. Va, que anem amb Mamaduixa, que també estarà amb nosaltres el dimarts, 12 de maig, el pròxim dimarts, al Teatre Victòria a Barcelona, amb els Premis RAC 105. Segur que ens porta temes com aquest. Un fin de tot.

0: Chévere. La teva música.
1: RAC 105. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Ja és aquí.
3: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
0: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
4: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
3: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
5: Podem anunciar ja les actuacions?
3: Vinga, va.

0: els artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig.
2: I des del Teatre Victòria.
1: Viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music.
5: D.O. Catalunya.
4: Frit Ràbit.
5: L'Illa Diagonal.
4: Som Connexió.
5: I Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: La teva música. Ja tardes.
6: Amb qui parlo?
7: L'Enric Font.
8: Oh, que maco.

0: treballant ja en nous projectes, Joker. Repassant aquesta que ho ha rebentat, eh? End of beginning, déu-n'hi-do. Un parell de minuts per dos quarts. És el moment de repassar el veredicte i resoldre aquesta batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, moment de la veritat en aquest arròs musical, així que tanquem línies, eh? I descobrirem, aviam, quina guanya, quina guanya. Ah, un dia ple de vots, opinions, debat, i també amb aquest recompte, en aquest cas, aquest arròs especial aniversari. Avui m'he enfrontat a tres artistes que fan anys. A descobrir com ha anat la cosa, perquè... Per una banda teníem Adele, 38 anys, de la britànica, i ho hem celebrat repassant aquest Set Fire to the Rain. Començat forts, eh? I molts heu votat aquesta, heu destacat la veu, la intensitat, aquella emoció... Una de les favorites. Però, clar, per una altra banda també teníem a Craig David. Oi, tal? Walking away. Away. 45 anys. I mira, que ha rebut molt carinyo, sobretot també dels fans. Que tenim ja una edat. Sí, sí. Aquell arambí més xulo. Un tamarro, un tamarro. Walking away. Va, i per últim...

Avui en fa 38. El nord-americà, que també ha sumat vots amb aquest Don't Wake Me Up. Especialment amb aquests que ens agrada una mica de festa, festa, eh? Que sí? Home! Ai, tela. Però només una d'aquestes pot guanyar. I després de fer el recompte, de repassar tots els missatgets, els vots, la que es corona com la reina de l'aniversari d'aquest 5 de maig i la guanyadora del Ros Musical d'aquest dimarts és... La veu que ho arrasa tot. La d'Adel! Set Fire to the Rain, guanyadora d'aquest Ros Musical per molts anys a l'artista britànica, claro!

0: ja t'arrasca.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Quin clàssic de Jason Derulo amb aquest Sabes Love. Sí, igual. Fem iguals. Separats al néixer. Va, res, amb 20 minuts arribarem a les 9. Tenim missatges, comentaris i obres d'art de... per repassar, eh? Què consideres una obra d'art? Avui anem així.
1: Envia el teu àudio a l'Enricon. Sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, tenim mega premi amb aquestes entrades per anar aquest mateix dissabte al Tardeo de l'Era al Sot, que estarem jo mateix, eh? Sí, sí, jo, l'Enric Font a cabina, amb els èxits de sempre i per sempre. I els actuals, també. Presentant la meva nova cançó, aquestes coses. Sí, sí. Més a més, consumició i no només consumició, sinó també sopar a l'Okashi Vic amb sushi del bo. Tanto perquè tenim aquí una... un missatge d'un personatge. És que és un personatge. Aquest home és un personatge. És que... Hola!
2: Molt bona tarda! Hola. Molt bona tarda a tothom! Hola. Des de Sabadell! Sí. Des de Sabadell! Què? El Bambú! El Bambú! El divertimento! Ai, bé, Enric, alegria, què? Alegria! Sí. Bé, Enric, abrazo grande per tutti, eh? Com sempre, ja jo, som, l'italiano. Sí. Sóc una mica espagueti, ja ho saps. Bé, va, escolta'm una cosa, va.
0: Digues.
2: Hòstia, per cert, que no se m'oblidi. No et faré un podcast,
0: no,
2: eh?
0: No.
2: Ja saps que últimament redueixo bastant.
0: Segur.
2: Em va fer molta gràcia la persona que et va deixar aquest podcast de 6 minuts, eh?
0: Sí.
2: Hòstia, tu, bueno, si vols jo el supero, un dia d'aquests.
0: No cal.
2: No cal que el posis, tampoc, eh? Però va, escolta'm. Mira, això, d'això, anirem de Tardeo, eh? Vull anar de Tardeo, Enric. Sí. Aleshores, obres d'art, mira.
0: Sí, exacte.
2: He pensat alguna mica graciós, no?
0: Digues.
2: I a casa hi ha quadros, hi ha gerros, no? Així, sí. Obres d'art. Però a mi em fa molta gràcia.
0: Què?
2: Aquests que tenen aquest expositor de...
0: D'aquest.
2: Com en diuen, d'això? D'espècies, eh? Que hi ha la farigola, el gengibre, tot això, no?
0: Sí,
2: aquests pudets, que queda molt maco, eh?
0: Sí.
2: És una obra d'art, realment. Però saps què és lo fotut?
0: Què?
2: Que tots el tenen caducat. L'altre dia vaig anar a casa d'un i des del 2019 que estava caducat.
0: Què dius?
2: Dic, collons, llença-ho, diu, no. Home, no, collons, que queda bé aquí a la cuina.
0: Ara.
2: És una obra d'art, no? Es pot considerar, o què?
0: I tant.
2: I a mi em fa gràcia, això.
0: Sí, ja veig.
2: Ja està, mira. Enric,
0: digues.
2: Com sempre. T'agraeixo aquestes tardes tan ben parides, que ens fas passar.
0: Sí, ja fa la rosca.
2: Una abraçada, com sempre. Oients del RAC 105, també.
0: Sí.
2: Sigueu fidels aquí amb l'Enric. Hòstia, que ho fa molt bé, home.
0: Sí.
2: Vinga, va. Visca Sabadell, visca el Sabadell! El Sabadell, la Creu Alta,
0: sí.
2: Centre d'Esports de la Creu Alta.
0: Visca.
2: Que estem primers, eh?
0: Ostres, no es calla.
2: Vinga,
0: mai.
2: Vinga, bona tarda a tothom!
0: Hola.
2: Des de Sabadell, el Bambú!
0: Sí. Ostres, com crida i com de tot, eh? Deixa el cap... Atabalat, eh? Atabalat. Què hi farem? Anem, sí. Sí. Va, tu també participa, 608-71-741, i ja sabeu que si no us toca podeu comprar entrada anticipada, n'hi ha, sí? Tardeos de l'Era al Sot, amb l'Enric Font, un servidor, aquest dissabte. Va, anem a més, arriben els tiets, en aquest cas al costat de la Fúmiga, que s'acomiaden aquest any. Tocaran temes com aquest, havia de passar.
3: Què estarà pensant encara sempre?

0: Rec 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Aquesta mare amb la seva filla per aprendre i memoritzar les comunitats autònomes espanyoles.

0: Jo estava pensant ara si es podia fer amb l'himne de Catalunya a les comarques i fer Vall d'Aran, Pallars Sobirà, el Turgell i la Cerdanya.
1: Doncs sembla que sí, no?
0: No sé com entrar a Pla de l'Estany.
1: Treballem.
0: Pla de l'Estany, capital espanyol.
2: Hola!
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matín a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
4: Les tardes de RAC 105 són de l'Enric Font. Ja tardes.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
1: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105. Amb l'Andrés.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: altres que seran protagonistes el pròxim dimarts 12 de maig al Teatre Victòria de Barcelona. Sí? Aquesta nova edició de la gala dels Premis RAC 105, que tenim moltes ganes. Portaran temes com aquest tututurú. Va, pràcticament tocarem el 2. Com sempre, és un plaer estar al teu costat, aquí al Getardes. Va, abans de marxar, és que m'ha fet gràcia aquest missatge, mira.
1: Enric!
0: Què, què?
1: Art, és el tardeo que fareu aquest dissabte allà a Vic. Ostres!
0: A Vic, sí.
1: Ha d'estar guapíssim.
0: A l'era del sol.
1: Doncs res, que jo vull participar.
0: Ah, sí, clar.
1: Vinga, una abraçada.
0: Apa! Doncs sí. Recorda, aquest dissabte ens veiem a Vic. A l'era del sol, al tardeo. La liaré molt grossa, estaré allà a la cabina per repassar els èxits de sempre i per sempre i els actuals també, evidentment. Va, què hem de dir al guanyador, no?, d'aquestes entrades amb el sopar o CaixaBic, de tot. Doncs enhorabona a... al Francesc Girbau, doncs per moltes festes que viurem aquest dissabte. Ale del sot, va. I recordeu que podeu aconseguir la vostra entrada anticipada, també. Vull dir que de tot, de tot. Va, ara sí, toco el 2 i ho farem al so de Neyo. Anem a recuperar el seu Closa. Amb això sí que toquem el 2 demà. No hi seré jo, estarà l'Héctor Huguet, però hi torno el dijous. Estarem aquí a partir de les 5. Al Getardes. Apa-li, xau, pescau, bacalao.
2: Adéu, Enric Font.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol RAC.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: Aviam aquest botó.
1: No, no, no, espera. Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres! De cop som als 2000!
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal!
1: Màxima potència!
0: Els 80!
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
3: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.